0: se hace porque lo primero son los Panzer y no hay recursos para todo.
1: Pues aprofitem per fer una petita pausa a Nits de Ràdio i de seguida tornem per seguir parlant d'aquest meravellós llibre aquí a la secció d'història de Nits de Ràdio. Fins ara mateix, de seguida tornem.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant de història i ho fem com sempre amb l'Òscar González i amb l'autor del llibre Sables al Viento, la caballería en la guerra moderna 1860-1945, que lo encontramos en Ático de los Libros y está escrito por Ismael López. Óscar, ¿por dónde seguimos de toda esta historia de...

una vida i una cançó. Mahalia Jackson, nascuda com a Mahala, sense la I, va arribar al món el 26 d'octubre del 1911 en una casa de fusta al carrer Water, al barri 16 de Nova Orleans, a Louisiana. No era un carrer qualsevol. Allà era on el soroll dels vaixells de vapor del riu Mississippi se superposava al xiscle dels trens i els crits dels venedors ambulants. La casa era una shotgun house, aquelles cases estretíssimes i llargues típiques del sud dels Estats Units, on vivien 13 persones apilades en 3 habitacions. La seva tieta Duke, la seva mare Charity Clark i un ramat de tietes, cosins i altres parents que anaven i venien. L'aigua del pou era tan bruta que calia filtrar-la amb farina de blat de moro per poder-la beure.

El pare de la Mahalia Jackson, en Johnny Jackson, treballava de longshoreman, estibador portuari, de barber els caps de setmana i predicava en una petita església de tant en tant. Era un home, en general, absent, que vivia en un altre lloc i mai no va compartir la llar amb la mare ni la filla. Mahalia va néixer amb les cames corbades i infeccions als dos ulls. Li deien fish hooks, ganxos de pesca per la curvatura de les cames, fins que van anar adreçant-se amb l'edat. La seva mare, Charity, una bugadera i minyona devota, va morir quan Mahalia tenia només 5 anys. Des d'aquell moment, la nena va quedar a càrrec de la seva tieta Duke, que la va criar amb mà ferma i fe baptista. La família Clark era estrictament religiosa. El dissabte a la tarda es tancava la casa i no es tornava a obrir fins al dilluns. Res de jazz, res de jocs de cartes, res de vida alegre. Però la música sagrada ho impregnava tot. Mahalia va entrar al cor dels nens de l'església de Plymouth Rock amb 4 anys. Al costat de casa hi havia una petita església pentecostal on ella mai no anava, però s'aturava a escoltar per fora. Allà la música era més forta, amb tambors, platets i panderos, i la gent cridava i picava de peus. De gran, Mahalia recordaria aquell so com la primera vegada que va sentir The Bounce, aquell impuls rítmic que va portar amb ella durant tota la vida. De nit, al llit, la petita Mahalia cantava en veu baixa les cançons de Bessie Smith, la gran dama del blues que sentia del tocadiscos del seu cosí Fred. La família ho desaprovava. El blues era cosa de pecadors. La música dels justos era el gospel. Mahalia, en silenci, se les estimava totes dues.

Amb 16 anys, el 1927, Mahalia va agafar el tren Illinois Central cap a Chicago amb la seva tieta Hannah. Com milers d'afroamericans del sud en aquella època, buscava una vida millor al nord. El que va trobar els primers anys va ser una successió de feines mal pagades. Minyona, bugadera, empaquetadora en una fàbrica de dàtils... Però des del primer dia va buscar l'església. Es va unir a la Greater Salem Baptist Church, on va conèixer els fills del pastor que tenien un grup de gospel. Amb ells va formar part dels Johnson Singers, un dels primers grups de gospel professionals de Chicago. Durant anys, Mahalia va ser el que ella mateixa anomenava una Fish and Bread Singer. Cantava per donatius en esglésies de barriada, sales de soterrani i locals improvisats. Venia entrades de 10 centaus als seus concerts. Cantava en funerals i en retirs religiosos. I es va fer una promesa molt seriosa a si mateixa. Utilitzaria la seva veu únicament per cantar per a Déu, mai per al món secular. Aquella promesa la definiria durant tota la vida. Va ser en aquella època que va conèixer Thomas Dorsey, el compositor que seria clau per a la seva carrera. Dorsey havia estat pianista de blues amb Ma Rainey i havia creat el que es coneixeria com el gospel modern. Junts van recórrer les esglésies negres del país. Ella cantava. Ell venia les seves cançons en forma de partitures impreses. La connexió entre tots dos va forjar algunes de les interpretacions més memorables de la història del gospel. Entre elles, Take My Hand, Precious Lord, de la qual en parlarem després.

El primer matrimoni de Mahalia va arribar al 1936. Isaac Ike Hunkel era un home educat, químic de formació, amb maneres refinades que van impressionar la cantant. Però la convivència va anar malament de seguida. Ike tenia addicció a les curses de cavalls i dilapidava els diners que Mahalia guanyava amb el seu gospel. I quan les finances van tocar fons, va intentar convèncer-la que fes música secular, que li pagaven molt millor. Mahalia s'hi va negar en rodó. El matrimoni es va dissoldre cap al 1941, sense fills ni grans escàndols públics. Sola, Mahalia va obrir una perruqueria al barri que ràpidament es va convertir en un punt de trobada de la comunitat gospel de Chicago. Tenia un pla B, i el seu pla B funcionava. El 1946, mentre assajava en un estudi d'enregistrament, un representant del segell Apollo la va sentir cantar un vell espiritual que havia après de nena. Van gravar-lo. Move On Up A Little Higher va vendre 100.000 còpies de la nit al matí i aviat va superar els 2 milions, convertint-se en el primer disc de gospel en arribar a les llistes del Billboard. Mahalia Jackson ja era famosa.

La dècada dels 50 va ser de consagració total. El 1950 va actuar com a cap de cartell al Carnegie Hall de Nova York, on va deixar bocabadat el públic d'aquella sala mítica. El 1952 va guanyar un important premi a França i va iniciar la seva primera gira europea. El 54 ja tenia el seu propi programa de televisió. Va fitxar per Columbia Records, que la van registrar amb tota la producció que es reservava per als grans artistes de jazz o pop. La seva versió de Take

My Hand, Precious Lord, gravada al 56, la va convertir en una figura de talla mundial. L'èxit, però, no va venir sol. Quan el 56 va comprar una casa en un suburbi tranquil de Chicago, els veïns blancs van respondre amb amenaces i violència. Mahalia Jackson no va abandonar la casa. Es va quedar i es va implicar de ple en el moviment pels drets civils. Va conèixer Martin Luther King a la primera visita que va fer a Montgomery, Alabama, just quan el boicot als autobusos estava en marxa. King la va impressionar. Va arribar a ser-ne una amiga personal i una defensora entusiasta, finançant actes, cantant en mítings i manifestacions i actuant a la marxa sobre Washington del 63, just abans del discurs de I Have a Dream. La vida sentimental seguia sent complicada. L'any 1959, Mahalia estava a punt de casar-se amb el reverend Russell Roberts, un home del qual estava profundament enamorada. El reverend va morir de càncer poc abans del casament. Un cop més, el dolor. El 64 es va casar per sorpresa, a la seva pròpia sala d'estar, amb Sigmund Galloway, un músic de jazz reconvertit a venedor de construcció. El casament va ser una sorpresa per a tothom i no va tenir lluna de mel. Setmanes després, tornant d'un concert, Mahalia va tenir un atac de cor que la va deixar un any en convalescència. Anne Galloway va estar absent i, a més, va ser un home abusador durant tot aquell any crític. Va intentar agredir-la físicament en dues ocasions. La segona vegada, ella es va apartar i ella es va trencar la mà contra un moble. Mahalia va demanar el divorci. El jutge, un cop demostrades les infidelitats de Galloway, no li va atorgar cap dels seus béns.

Mahalia Jackson patia feia anys de sarcoïdosi, una malaltia inflamatòria que li afectava el cor, a més d'una malaltia uterina que va acabar requerint una histerectomia. Va actuar gairebé fins al final, visitant Àfrica, el Carib, el Japó, la Índia, on va conèixer Indira Gandhi. La seva darrera actuació va ser a Alemanya el 1971. Poc després d'una operació abdominal, va morir d'un atac de cor el 27 de gener de 1972 a Evergreen Park, a Illinois, als 60 anys. Va tenir dos funerals, un a Chicago, on Aretha Franklin va cantar Take My Hand, Precious Lord, en el seu honor, i un altre a Nova Orleans, on milers de fans van acomiadar la dona que havia canviat per sempre la música gospel americana. Coretta King la va elogiar públicament com a negra, orgullosa i preciosa. I una cançó, Take My Hand, Precious Lord. Thomas Dorsey va començar la seva carrera com a pianista de blues acompanyant Ma Rainey, i el 1928 va coescriure amb Tampa Reed It's Tight Like That, una cançó de blues carregada de doble sentit que va ser un gran èxit. Després va girar cap al gènere que el faria immortal, el gospel. Va compondre Take My Hands, Precious Lord el 1932, en un dels moments més negres de la seva vida, després que la seva dona morís durant el part i el nadó la seguís poc després. La melodia estava manllevada d'un himne de 1844 de George N. Allen titulada Maitland. La cançó va ser reconeguda de seguida com un clàssic del gospel i va consolidar Dorsey com el compositor de gospel més important de Chicago. L'any 29, en Dorsey ja havia descobert una jove Mahalia Jackson recent arribada de Nova Orleans i capaç de destrossar esglésies senceres amb la seva veu. Dorsey la va prendre sota la seva ala i tots dos van recórrer junts el país durant anys. Ella cantava les seves cançons i ell venia les noves peces de gospel en forma de partitures. Quan Jackson va gravar Take My Hand, Precious Lord per a Columbia, el març del 56, el segell va preparar la sessió d'enregistrament amb tota la cura que reservava per a les grans sessions del jazz. La potència i la gràcia d'aquell enregistrament la van convertir en un nom conegut a totes les llars. Dr. Martin Luther King Jr. va declarar que la gravació de Mahalia era la seva cançó preferida. La seva interpretació de la peça al funeral de King el 1968 va donar la volta al món. Quatre anys després, Aretha Franklin...

Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Hi ha dades de l'OMS que ens diuen que la soledat està afectant una de cada 6 persones al món i per tant doncs és un problema que s'hauria de poder intentar esmenar, intentar solucionar per tal de que jo que sempre hem volgut de tenir molts anys de vida, doncs que aquesta se li pugui sumar molta vida als anys, no? De poder viure en plenitud, poder estar acompanyats, perquè al final està molt bé viure moltes coses o haver-les viscut, però si no tenim com comentar-les o com compartir-les, doncs sembla que tot queda més petit, no? Mentre que tot allò que podem sentir que fins i tot que preferim, no? O que vulguem una certa autonomia en major o menor proporció, però que sapiguem que quan vulguem, quan tinguem la necessitat, doncs puguem comptar amb una xarxa de gent que ens faci costat. I avui en volem parlar d'aquest tema amb la Laura Coy Planes, que és doctora en salut pública, investigadora del grup de recerca Comenzology, Methods, Models and Outcomes of Health and Social Science, i és que, a més, és coordinadora acadèmica de postgrau de l'atenció a persones en situació de soledat i coordinadora a la Universitat de Vic del projecte europeu Recetes i a més, és coordinadora del projecte Cronisol. Laura, benvinguda, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, és evident de que, dèiem, no? Això no té a veure amb el que un sigui més d'estar sol o estar molt acompanyat tota l'estona, sinó de que quan necessitis la gent puguis tenir-ne, oi?
1: Exacte, té a veure amb com ens sentim, no? com estem.
0: Clar.
1: Per tant, això fa difícil de poder-ho detectar des de fora, si una persona estigui més o menys acompanyada, si se sent o no se sent sola.
0: Mm-hmm. Per tant, és molt important que hi hagin, entenc, els mecanismes per poder-ho detectar i per poder-ho combatre en el bon sentit de la paraula, és a dir, de posar recursos i de posar ajudes, formes de fer accedir a totes aquestes possibilitats a la gent i pensar en, imagino, mil i una formes de crear xarxa, no?
1: Exacte. El primer pas de la detecció és molt important i no hem de pensar que és fàcil ni que és una cosa automàtica, sinó que és en una conversa delicada, honesta, on hauríem de poder treure els prejudicis que hi ha sobre la soledat per poder tenir una conversa en confiança i poder saber amb nosaltres mateixos també si ens sentim soles i les persones del nostre voltant poder acceptar també que poden tenir aquest sentiment que es diu molt que és un problema però també forma part de les vides, de les nostres vides i és així, també ens ajuda a saber quan necessitem més les persones del que les tenim, ens ajuda a fer canvis i a mobilitzar-nos, per tant és també molt adaptativa a la soledat.
0: Clar, exactament. I és que, a més, aquí el que apunteu és que ja no és un tema de que siguin experiències individuals, sinó, clar, plantegeu que és una qüestió ja estructural, és a dir, com que, per exemple, no, a tots ens ve al cap doncs, pensar doncs, en les famílies de fa 50, no, 40, 50 anys, no, que podia estar vivint a casa, no, per exemple, l'avi,

0: àvia o l'avi, no? S'havia quedat sol, sola, i per tant s'entenia més aquest nucli familiar, que ara sembla que s'ha perdut, no? I això, clar, dona una certa autonomia, però també dona moltes hores de soledat.
1: Sí, sí, la societat ha canviat moltíssim, no? Ara, per exemple, les tecnologies, com han irromput en les relacions socials, fent-nos tenir aquesta sensació d'estar molt connectats els uns amb els altres, però a la vegada la connexió que tenim a vegades és molt superficial, de molta cert. Quantitat i poca profunditat, cert. I això ens dona aquestes noves soledats compartides, no? Mm. Quan estàs sol però connectat amb el mòbil, podent-hi encara que estàs sol, fins a quin punt estàs deixant d'estar sol,
0: que bo.
1: Fins a quin punt estàs connectant amb tu mateix o estàs desconnectant de tu mateix per mig connectar-te amb altres, si ens donen noves situacions.
0: Totalment. I és que justament amb això, Laura, el que passa és que molts cops pensem, no?, quan es diu, no?, i mira, l'altre dia parlàvem d'un projecte, Amy, crec recordar que es diu, que busca, doncs, això, no?, generar una IA per, precisament per gent gran, doncs, des d'un punt de vista ètic, des d'un punt de vista que acompanyi, que ajudi, no?, que pugui facilitar, doncs, el seguiment de les persones, no?, tenir aquesta ajuda, com tantes, no?, pot estar bé, però és que, clar, precisament, si hi ha tanta, diguem-ne, possibilitat de que la IA acompanyi, és perquè precisament l'ésser humà ha deixat de ser un ésser que està present allà per ser, doncs, això, un WhatsApp o un missatge. Per ser un WhatsApp o un missatge, doncs la IA està més disposada, no té altres coses a fer més que ajudar-te, no? Per tant, a vegades és un camí també interessant aquest, imagino.
1: Sí, jo sí que els projectes que jo fomento des de que em dedico a aquest tema, que ja fa uns quants anys, sempre són més de fomentar les relacions entre les persones,
0: evident.
1: I relacions presencials, evident, i molt intervenció, sí, grupal, però necessitem tot tipus de, sí, de recursos, sí, i de solucions, tant que passin pel nivell més individual com això més grupal, més comunitari, com, mira, també tenim polítiques a nivell de país, és a dir, necessitem treballar a tots aquests nivells i una mica entendre què necessita cadascú en el seu context per com poder-lo ajudar a patir menys. Al final ens preocupa quan la soledat és un factor de patiment,
0: sí,
1: que també forma part de la vida.
0: Una agonia, no?
1: Quan,
0: potser, sí.
1: Sí, quan és una cosa en què podríem fer coses, quan podria ser, sí, evitable, quan, sí, es podria portar millor, doncs és on val la pena tenir les eines i els acompanyaments.
0: Imagino, Laura, que és molt important establir, i en això hi esteu pensant i en esteu treballant, establir com moltes vies diferents, no? Perquè hi hagin possibilitats i després la persona vagi triant, no?, una mica què és el que li va millor, què és el que li convé més, no?, i que tingui varietat d'opcions, no? M'imagino des de posar-los en comú, no?, fer-los activitats, una sèrie de coses que, en el fons, se sentin una mica obligats, no? És allò que a vegades es diu, no?, de, per exemple, doncs, tenir una mascota. Quanta gent li hem escoltat, gent gran, de dir, mira, és que així tinc una obligació per aixecar-me més d'hora i treure-la a passejar. Home, és interessant no centrar-nos en una cosa, no?, que hi hagin moltes opcions i que al final senti que, escolta, té coses a fer al llarg del dia, no?
1: Clar, té molt a veure amb sentir-se útil,
0: tant
1: el sentiment de soledat, sentir-se reconegut, sentir-se visibilitzat, respectat, inclòs, o sigui, hi ha moltes sensacions, no?, vinculades. Seria ideal que tu dius que tinguessin tots aquests recursos, i quan saps que una persona se sent sola o inclús per evitar que hi arribi, tenir tots aquests recursos, però si t'hi fixes, ningú té tot això a l'abast com per poder dir, pues, tu necessitaries més una cosa d'IA, tu un gos, un grup, tu... Sí. Sí. No? Aquesta és la dificultat. Cadascú fa una mica el que pensa que serveix més, no? Hi ha moltes entitats que fan molt en base a voluntariat,
0: sí,
1: que fan visites...
0: Sí.
1: Altra gent que està desenvolupant, doncs, més robots, no? Altres que estan més a un nivell de polítiques de ciutat. I ara mateix aquest encaix de tenir tot aquest ventall de possibilitats i poder-nos adaptar realment, doncs és difícil, no? Hi ha tot el model també de prescripció social que es basa més en fer activitats al barri, vincular-te amb entitats del teu entorn. Hi ha una quantitat tan diversa de recursos que podem posar a l'abast. El que ens faltaria és entendre qui necessita què i a on

0: trobar-ho, no?
1: Clar, perquè, per exemple, això que veiem, no? Jo a vegades m'hi fixo molt, m'agrada seguir molts grups de Facebook de gent gran que s'organitza per fer, doncs, visitar el barri, no? O visitar llocs, que està fantàstic, perquè en el fons és una ajudar-se entre tots, però clar, sempre penses, ja qui té, doncs, més facilitat per connectar-se, doncs, a les xarxes socials, per exemple, o ja qui té més facilitat per conèixer gent, ja qui li costa més, ja qui potser no té aquesta escletxa digital que li costa més arribar i ho necessita més que igual que, o igual que tothom, no? I per tant aquí és on és la part difícil, no? Entendre de com deia al principi la Laura, de detectar i d'accedir, no? I de poder proposar, no? I posar en comú totes aquestes necessitats que hi ha, no?
0: Exacte, hi ha qui ho necessita més, qui ho necessita menys, i també és interessant que hi ha gent que diria, no, jo estic bé sola, jo estic moltes hores sol, però ja em va bé, i després, si comença a connectar amb persones i a fer activitats, descobreix que pot estar encara millor.
1: Exacte.
0: Sí, a vegades ni ho sabem, que ens va dir que on podem estar encara millor de com estem.
1: Sí. Sí, sí. I en això, jo crec que l'edat i fa molt, és a dir, de jovent està més disposat a llançar-se, que dic, no? De provar coses i de veure després quin et va bé, i sembla que a mi vas fent gran, ja no tinc edat. No, ja no tinc edat, estem vius, no? Doncs hem de seguir vivint. Quanta gent diu, bueno, és que a mi m'agrada fer això perquè això em manté actiu, em manté jove, no? Bueno, doncs jo perquè t'agrada molt i t'apassiona. Però és que potser descobreixes una cosa que t'agrada molt i t'apassiona en aquestes edats, i això em sembla fantàstic, no?
0: I tant, hi trobaríem moltíssims exemples de persones que han descobert noves habilitats i han fet canvis de vida molt interessants en edats molt grans, però ja tenim aquest edatisme, no? Aquestes prejudicis de què és fer-se gran, i tenim internalitzat, per exemple, que quan ets gran no es fan amics, o és difícil fer amics, però clar, cal tenir-los de tota la vida, però en certes edats es van perdent, o no estan bé de salut, o són cuidadores i no tenen molt temps per quedar, i tot això no ens facilita sortir de la soledat, si pensem que no és un moment de fer amics i de fer certes coses.
1: Hi han hagut projectes, hi han hagut iniciatives, i volia preguntar a la Laura Collplanes que com ho veu i si és viable o s'ha de fer molt de seguiment el fet de compartir, no? aquests pisos, aquests llocs on poden estar vivint amb gent jove, per exemple, no? Que té més dificultat, doncs, per independitzar-se, i poden experiències molt enriquidores, no? No només compartir aquest lloc d'aquesta vivenda, sinó també experiències, no? I que s'expliquin coses els uns als altres, no?
0: Totes són les relacions intergeneracionals que pot passar per això, vivendes compartides, poden ser veïns, o inclús a vegades compartir, doncs, l'habitació, no? O llogues una habitació a una persona jove, o... O sigui, hi ha moltes fórmules que poden funcionar molt bé trobant l'encaix de cadascú, i a més ajuden a fer caure aquests prejudicis per un cantó de com són els joves i per l'altre cantó de com són les persones grans. No?
1: Exacte, és que el jovent és que això, doncs miri, igual així aprenem moltes coses i reconnectem i recordem coses, no? Que també a certes edats és important recordar, no?
0: Exacte, són experiències molt interessants, on primer l'edat té un rol fins que acaba desapareixent. Ja és...
1: Que bo, que bo.
0: És qui, sí, la senyora Maria, o sí, és sí, la... Sí. No? Ja té, és qui sigui, és la relació que es construeix amb aquella persona, ja no ens en recordem si tenim aquesta diferència d'edat o no, no? Construïm relacions genuïnes.
1: Fantàstic, i a més s'està comprovant que hi ha gent gran que està comunicant a les xarxes socials, i que està funcionant molt bé, i que crida molt l'atenció, i que crec que és molt enriquidor, perquè per combatre precisament contra aquest edatisme hem de veure tot el que la gent gran té a aportar, perquè té tota l'experiència. Així que des d'aquí, Laura, doncs, us animem a tots aquests projectes a seguir investigant, a seguir pensant, a seguir proposant, i al final, perquè entre tots ens hem d'ajudar, que tothom, aquí ens insisteix en fer plans de pensions, però ningú ens diu plans d'amistats o plans de contactes,
0: Exacte.
1: Seria...
0: Exacte, apuntem-ho també.
1: Totalment, que vagi inclòs una mica un pla d'amistats i un pla de suport. Laura Collplanes, moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya, la música...

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
1: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Doncs ganes, ganes tenim, com sempre, de la matinada aprofitar per fer volar la imaginació, per pensar, posar-nos en d'altres pells, en d'altres indrets, en d'altres èpoques, i viatjar a través dels llibres, a través de la

www.radiomadrid.es/Cataluña. Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: que podria ser la cançó d'un nutricionista, massa xutxes, estàs menjant i has de vigilar una mica més, però no, és una cançó preciosa.
1: Quan eres castellano parlante no funciona tan bé.
0: No, clar, però de veritat que és un plaer escoltar aquestes músiques, aquestes melodies, aquesta forma que tenien d'unir les seves veus, com a través de les veus dels llibres ens parla d'històries i de temes en Víctor Ruiz Novel. Víctor, moltíssimes gràcies. Oye, i fins la propera.
1: Massa xutxes.
0: Massa xutxes, que ara hi ha massa abraços.
1: En crisi.
0: Massa abraços, massa xutxes i massa xutxes. Una abraçada ben forta, Víctor.
1: Adeu.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Doncs sí, una setmana més, les setmanes passen molt de pressa, ja estem a juny i estava juny i ja el tenim molt a prop aquest mes, perquè ja se'ns acaba el final de temporada, però seguim recomanant-vos sèries amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
2: Molt bona nit.
1: Just abans de començar el programa, doncs ja estàvem comentant que aquest és un mes perfect, que el dia 1 és dilluns, el dia 2 és dimarts, i així tot ordenadet, que ja ho saps tot, ja saps dia 8 en què cauen dilluns, perquè són múltiples de 7. Bueno, els que ens agrada l'ordre, aquestes coses ens van molt bé per evitar els tocs. Però jo el que no sé, bueno, sí que ho sé, perquè l'Òscar porta control de tot el que fa. Les xifres que es mouen entre 600.000 sèries que ja portes aquesta temporada, com duies els comptes, Òscar?
2: Doncs mira, perquè facis una idea, de moment portem, si no m'equivoco, ara et dic la xifra exacta d'aquesta temporada, sempre que portem entre sèries i història, portem 68 gravacions.
1: Imagina't.
2: Gravacions, programes.
1: Sí, sí.
2: És a dir, més o menys dividit equitativament entre sèries i història. És a dir, que si féssim, per exemple, unes 34-35 programes en seccions de sèries d'enguany d'aquesta temporada, serien 70 sèries.
1: 70
2: I encara
1: sèries.
2: No hem acabat.
1: 70 sèries, es diu ràpid, mira, 70 sèries, es diu molt
2: 70
1: ràpid.
2: 70 sèries. Però òbviament, 70 sèries que segurament arribarem al voltant, jo penso que deuen quedar, bueno, juny sencer, pues, unes 70, si afegim 84-85 sèries.
1: Per quin era la cosa?
2: Més o menys.
1: Sí, sí, ara estava mirant, duem 40, aquesta és la setmana 40 de temporada, o sigui que sí. Incloent, pues, això, no? Nadal, Setmana Santa, etc, deuen ser així unes 36.
2: Però bueno, més o menys això, 68, jo tinc aquí 68 podcasts,
1: sí, apuntats. Sí, sí, sí, sí. Mare meva, ho porta tot, com no ha de ser historiador que toma, si ho porta tota la bibliografia i totes les fonts ben anotades.
2: El d'avui serà el 69è, així que en aquest sentit es podem imaginar, i òbviament d'aquestes 70 sèries que hem comentat al llarg de la temporada, doncs només és una part del que he pogut veure i el que podem comentar.

perquè ja no, no parlem de les sèries, diguéssim, de missió setmanal que jo veig, no parlo de sèries que he vist i no he comentat, és a dir que us podeu imaginar que al llarg de l'any sobrepassen el centenar, llarguíssim.

0: l'avantatge que divendres... Mira, per un any, jo aquesta setmana em vas posar... Dilluns passat vas començar a posar-me ja amb la temporada. Mm. Per arribar divendres, que hi havia el darrer episodi, i el mateix divendres acaba la temporada. Mira, és el que vas poder fer. Mira. Una temporada molt bona, la cinquena, i que ja obre el pas cap a la sisena. Hi ha canvis a la cinquena temporada, canvis que, diguéssim, cronològicament ja tocaven.
1: Clar, clar, ja m'imagino.
0: I hasta aquí puedo leer.
1: Ja m'imagino per on va.
0: És que ja tocava, home, és que
1: sí,
0: si no...
1: Sí, no, perquè al final els de maquillatge es passen 3 hores preparant-lo. Clar.
0: Exacte. Val a dir que aquesta cinquena temporada comença el 2012 i ja sabeu que al final de cada temporada sempre hi ha una seqüència abans dels crèdits que ja et situen en què anirà la següent.
1: Uh-huh.
0: I la següent temporada, la sisena, que serà la darrera, serà ja 2020.
1: Uh-huh.
0: 2020 i més enllà de març.
1: I està molt bé que acabi, trobo genial, que acabi l'any que va començar la sèrie, més o menys.
0: Gairebé,
1: no?
0: gairebé. Sí, va començar 2019.
1: Perquè ja et dic.
0: Gairebé, el temps s'ha menjat el propi temps.
1: És com Cuéntame, seria Cuéntame de l'espai.
0: És com si com el Carlitos Alcántara s'hagués trobat a si mateix.
1: Sí, haguessis, mira, papa, que estrenen...
0: Vull dir, clar, llavors el món hauria explosionat.
1: Sí. Ah, mare meva, exactament, hagués impressionat.
0: I a més, ara tenim l'edicient, l'espera, que l'espera serà pues, això, un parell d'anys, segurament, perquè aquesta sèrie té un temps de gravació, però després té molta postproducció. I aquesta sisena temporada suposo que arribarà una mica de sort, potser a finals del 27, però m'imagino que el 28.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, mentrestant, doncs, també el mateix divendres passat va començar l'spin-off, Ciutat de les Estrelles.
1: Molt bé.
0: Que és la versió soviètica. Té un to diferent, perquè està ambientada als anys 70 i té un to de thriller polític. Saps com aquella pel·lícula de La vida de los otros que tenia que veure amb les escoltes de l'Stasi a l'Alemanya Oriental?
1: Uh-huh.
0: Doncs té més o menys aquest to d'espionatge, de que els astronautes estan tots ja retinguts a aquesta ciutat de les estrelles, de que no poden sortir del país, les condicions són molt dures. Llavors, és un altre to. Si el to, diguéssim, d'aventura i d'èpica que té For All Mankind, doncs aquesta Star City té un to més contingut i, bueno, potser carrega una miqueta les tintes perquè es tracta de la Unió Soviètica, com no, és l'enemigo. Però, bueno... Més o menys el que veiem és que serà un to diferent. També és veritat que aquesta primera, a priori, temporada, només seran 8 episodis, no seran 10.
1: Bueno, està bé perquè tampoc no... O sigui, crec que és interessant, però estirar-ho molt potser seria...
0: I ja veurem si de fet no funcioni, perquè suposo que els creadors, que són els mateixos que de For All Mankind, doncs deuen tenir moltes idees, també.
1: Exactament, doncs estarem alerta. Però avui les dues que ens porta l'Òscar no van de l'espacio.
0: No. Podríem dir que són sèries fins a cert punt europees, és a dir, fetes a Europa.
1: Val.
0: Una britànica, i que no és BBC, però déu-n'hi-do, i l'altra italiana, però que la podeu veure a HBO Max. Bueno, sí, a HBO Max, que els ja menys pensat a canviar el nom. Jo ja no sé quantes vegades HBO ha canviat de nom.
1: Bueno, van tornant, ja. Són cíclics. Van tornant els noms i així van fent. Estan entretinguts, home.
0: Sí, se suposa que enguany, ja cap a la segona meitat d'any, es notaran els efectes de la fusió en Warner i llavors veurem quin nom té. Ja veurem. Però bueno, anem per la primera. Vinga. La primera és una sèrie britànica, minissèrie, tant de bo tingués continuïtat. De fet, els actors i l'equip creatiu, si fos per ell, i jo ho han dit obertament, voldrien segona temporada.
1: Uh-huh.
0: La primera, de moment, la que és minissèrie, tant de bo tingui continuació, però de moment són 6 episodis,
1: uh-huh.
0: Una sèrie, una minissèrie basada, només que tracta sobre uns personatges dels quals ja han parlat a la secció d'història.
1: Uh-huh.
0: Perquè a mi Mamuxella, farà uns 3 anys o així, van parlar de les germanes Mitford.
1: Oh, i tant. Aquest és dels meus favorits de programes, totalment.
0: Ja, ara en parlarem en detall. Ja es va fer una sèrie, una minissèrie, que adaptava una novel·la d'una de les germanes Mitford, la Nancy, que ja va escriure una novel·la que més o menys era una mena de novel·la en clau que en realitat parlava de la seva família.
1: Mm-hmm.
0: Que sembla que se'm recordava, el títol era... En busca de l'amor o persiguiendo l'amor, no me'n recordo. La protagonista era Lily James. Doncs aquesta, i el pare de la família el feia el Dominic West.
1: Uh-huh.
0: Doncs aquesta minissèrie està basada en una mena de biografia de les germanes Mitford, d'un llibre. Però és clar, és que les andances i aventures d'aquestes germanes donarien per 50.000 biografies, com van comentar al seu moment.
1: I tant.
0: Doncs aquesta minissèrie que a priori només

0: agafa una part, agafa això entre el 30, més o menys, 33, 34, fins al 36, 37, una miqueta fins al 39. Agafa uns 4 o 5 anys, més o menys, si no m'equivoco. Però va dedicar la història de la germana Smithford continua durant la guerra,
1: sí, sí, sí.
0: I més enllà. Aquesta minissèrie en castellà l'han traduït com Escandaloses.
2: Let me tell you a story of six very different women. One was the most beautiful and the most dangerous. There's the one born to be Duchess, and every story needs a rebel. She was drawn to a life of adventure, and she, the most extreme path of us all. And me? Now that would be telling. We are the Mitford sisters. And one might say, we weren't just family. We were a force of nature.
1: Una força de la natura, eren, les germanes.
0: És que eren les sis germanes, eren... Bueno, les sis germanes, el pare, que també és part d'arli de menjar a part una miqueta, la mare també, tota la família sencera. Bueno, hi havia un noi també, eren sis germanes i un noi. Eren set fills. D'això, d'aquesta, diguéssim, noblesa mitjana, més o menys, amb possibles i amb un cert pedigrí. Llavors, la història parla, es posa des del punt de vista de la germana gran, bueno, que pròpiament em sembla que no és la germana gran, que és la Nancy. Sí, és la Nancy, sí, la Nancy és la germana gran, ara que ho veig, sí, sí, la germana gran, que va ser la que va ser escriptora. I va, bueno, de fet, aquí a Espanya, diverses novel·les seves estan traduïdes per Libros de l'Asteroide. I alguna d'elles, de fet, com deia abans, va inspirar també una minissèrie que parlava en clau de la seva pròpia família. Després tenim la Diana. La Diana que es va casar... Bueno, primer, a la minissèrie, com si són sis episodis, fins cap a bé... És una mena d'espoiler, però no importa gaire. Fins gairebé al final de la minissèrie no es casa, en qui llavors era Sir Oswald Mosley, que era com una mena de líder del partit feixista britànic. Tot un personatge, també, perquè a més era un senyor que havia format part del Partit Conservador, també va tenir contactes amb el partit, o més aviat amb el Partit Laborista, ara em fas dubtar, perquè ara no recordo exactament si havia sigut amb el Laborista o amb el Conservador. Perquè Churchill també va fer una cosa similar, va començar el Partit Conservador, després va passar al Liberal, finalment va tornar al Conservador, i Sir Oswald Mosley també va fer alguna cosa similar. Va començar en un partit, em sembla que va ser, diria que el Laborista, i va crear el seu propi partit, perquè considerava que el bipartidisme o tripartidisme que hi havia al Regne Unit en aquells moments no funcionava, inspirant-se en el partit feixista italià, el partit nazi alemany, doncs volia crear un feixisme a la britànica. Això sí que no és spoiler. No ho va aconseguir, no va triomfar. Va fer molt soroll, això sí, però no va aconseguir el que es proposava. I al llarg de la guerra doncs, va ser detingut, de fet, com va començar la guerra, i ell i la seva dona, és un altre spoiler, però bueno, com que no sabem si n'hi haurà segona temporada, us ho puc dir, i va estar durant la guerra presoner, però va, diguéssim que aquesta aposta pel feixisme britànic, encara que fessin molt soroll, finalment va quedar en no res. Van ser molts, val a dir, el grup de feixistes, el partit feixista britànic, va tenir força seguidors, però a nivell, diguéssim, d'incidència política, gairebé no va tenir cap. Doncs la Diana, que és la tercera germana, es va casar amb aquest senyor. Bé, s'havia casat amb un altre senyor, es va divorciar, va mantenir un idili amb aquest Oswald Mosley, finalment es va casar, i bueno, us podeu imaginar que el pare devia pensar, bueno, mira, la primera em surt escriptora, que és a dir, que no es guanyarà la vida. La segona, o la tercera, em surt casada amb aquest penques de l'Oswald Mosley. La segona, la tercera, es casarà amb un senyor britànic, sembla que la Pamela. La quarta. La Débora també es va casar, em sembla que amb un industrial, si no m'equivoco. La cinquena, que era la sisena, però bueno, no recordo l'ordre, però és igual, la cinquena, diguéssim, era la Jessica Mitford, es va encapritxar, per dir-ho així tal qual, d'un nebot de Churchill que li havia sortit socialista. I que havia participat a la Guerra Civil Espanyola. A la sèrie no surt, però més endavant fugirà amb ell, se n'aniran als Estats Units, es quedaran allà, al cap del temps sembla que es divorciaran, i la Jessica Mitford també es convertirà en escriptora, però d'assaig. I després hi ha la més espectacular de totes, perquè era la més rara, que era la Unity. Compte que es deia Unity Valkyria. O sigui, que això ja donava pistes de cap on

0: no anava. Que es va enamorar obsessivament d'Adolf Hitler.
1: Ostres.
0: Però es va enamorar obsessivament. Va viatjar i es va quedar una temporada allà, visquent a Múnich, i fins i tot va conèixer el propi Hitler. I Hitler, m'imagino que Hitler la devia veure amb una certa gràcia, una noia joveneta, britànica, que està més o menys obsessionada amb mi, que comparteix els mateixos ideals feixistes que jo tinc, però que tampoc li donaria massa importància més enllà d'això.
1: Mm-hmm.
0: Però que li devia de fer gràcia, com? T'ho imagina't, a Hitler, hòstia, tinc una fan britànica.
1: Una groupie.
0: Sí, sí. Doncs la minissèrie escandalosa, que aquí es va emetre a Movistar ja fa uns quants mesos, però que em sembla que la podeu tornar a contractar, en 6 episodis ens parla de les històries d'aquestes 6 germanes, especialment de la Nancy, de la Diana i de la Unity. I les altres ja una miqueta secundàriament.
1: Uh-huh.
0: De la història del pare, que el pare es va arruïnar, van tenir que canviar la mansió que tenien al camp en un piset allà en Londres, que no era el mateix. Els matrimonis diversos de les filles, una que es va casar i que el marit li va sortir una mica rana, l'altra que no sé què, la Jessica que estava enamoriscada del nebot de Churchill, la Unity que el seu amor no... Bueno, la Unity, la pobra, va acabar bastant malament, no us ho explicaré ara, però més enllà de tota la dèria nazi-feixista que tenia, ella estava enamorada de Hitler. Òbviament era un somni impossible.
1: Uh-huh.
0: Però la sèrie tracta més o menys això, aquesta societat britànica de mitjans dels anys 30, d'una societat en què semblava, clar, ara actualment ho veiem en perspectiva, de que això del partit feixista britànic no anava enlloc. Però a l'època no ho pensaven així.
1: Sí.
0: Perquè, clar, pensem que mitja Europa estava en mans de partits autoritaris.
1: Mm.
0: Itàlia, Alemanya, Polònia, Espanya, en Franco, és a dir, Irlanda també tenia una mena de partit que era una mica simpatitzant del partit nazi, que de fet Irlanda es va mantenir neutral durant la Segona Guerra Mundial, encara que amb certes simpaties per a Alemanya.
1: Uh-huh.
0: Va dir que, no tapeu de micro, quan va morir Hitler el 30 d'abril del 45, quan es va suïcidar, l'únic cap d'estat europeu que va enviar un telegrama de pèssame va ser el primer ministre irlandès.
1: Uh-huh.
0: Imon de Valera, que li va caure de tot, us ho podeu imaginar.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, volia dir que el que passava també a Irlanda, encara que era una democràcia, era estrany. Mm. El que hi havia a Irlanda era estrany. Bueno, hi ha altres països de Grècia, altres països, òbviament, Romania, Bulgària, us podeu imaginar, Hongria, doncs tots estaven en partits conservadors, autocràtics en aquest sentit. I clar, als anys 30, en aquest moment, a mitjans dels anys 30, després d'un breu període de govern laborista, hi havia un govern conservador. I clar, els conservadors es miraven els feixistes de Mosley amb una miqueta més que una certa aprensió. S'ho miraven com un perill que podia convertir-se en un problema greu. Finalment les coses no van sortir així. Llavors la sèrie està navegant en aquesta època, les andances i aventures pispiretes més o menys de les diverses germanes Mitford, els problemes econòmics del pare, tota la història de la Unity allà viatjant cap a Alemanya, Diana, i que més o menys portava una relació més o menys una mica tirant amb la Nancy. La Nancy és la protagonista, diguéssim, la que explica més o menys, com sentíem al tràiler, la que explica més o menys les aventures de les famílies, de les diverses germanes. Llavors és una sèrie curiosa. Si t'interessen les germanes Mitford, l'has de veure. Això és el dia. T'agraden les sèries d'època tipus d'Antonavi, però amb un cert toc peculiar, també l'has de veure. És a dir, que, i si l'has vista, millor encara. En aquest sentit, jo m'he passat molt bé amb Escandaloses, perquè estava predisposat. Clar, les germanes Mitford és com d'aquests minitemes que la Imma i jo, i la Moixell i jo, tenim que ens interessa. Són aquestes cantamanyanes, però en femení.
1: Sí. Single mornings iguals, però...
0: Exactament, sí, i sí, eren peculiaríssimes. De fet, ja no fa gaire es va publicar una editorial espanyola, no em facis dir el nom perquè no me'n recordo, va publicar les cartes que les 6 germanes van mantenir durant dècades. Us podeu imaginar que és un totxo de llibre. Que gairebé fins a la mort. Penseu que la Unity va morir a finals dels 40, però la resta de germanes van viure ben avançat al segle XX. I em sembla que la darrera va morir fins i tot en aquest segle XXI. Llavors us podeu imaginar que les cartes que s'enviaven són durant molt de temps.
1: Mm-hmm.
0: Les cartes, òbviament, i les memòries de cadascuna i les llibres que van publicar són la matèria prima en la qual s'ha basat l'autora del llibre en què es basa aquesta sèrie, i us podeu imaginar que està plena de cotilleos d'època. Aquest salseo britànic, estil de Crown, que tant ens agrada,

0: Doncs si veieu escandaloses, tindreu una cosa similar.
1: Fantàstica, doncs, aquesta primera proposta. L'altra cap on anem, a veure?
0: L'altra ens anem al país transalpí, és a dir, ens anem a Itàlia. Uh-huh. Ens anem a una sèrie, una minissèrie de Marco Bellocchio. De Marco Bellocchio ja vam parlar fa un parell d'anys d'una altra sèrie, una altra minissèrie que es va fer, també a HBO Max, que es deia Exterior Norte, si recordeu, que tractava sobre el segrest i assassinat d'Aldo Moro, el que era ministre, primer ministre italià l'any 78.
1: Algo em sona,
0: doncs,
1: sí.
0: Enguany, Marco Bellocchio ha fet una altra minissèrie, també més o menys curteta, si no m'equivoco són 6-7 episodis, si no estic equivocat, 6 episodis. Uh-huh. També HBO Max, que es va estrenar fa cosa d'un parell de mesos, a finals de febrer. I va durar, això, 6 setmanes. Va acabar el 27 de març. Jo la vaig veure fa més o menys un mes, mes i mig, i està molt bé aquesta minissèrie perquè les sèries italianes que fan Bellocchio, gran cineasta, ara dedica també una miqueta a fer sèries de televisió, és una sèrie molt bona i és...
2: Portobello!
3: Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani.
4: Senza di noi tu non esisteresti. Della tua bontà, della tua generosità, a noi che ci viene niente.
5: È un camorrista.
6: Direttore!
7: Se io le faccio vedere un nome, questo nome...
4: Sí, ci sta pure.
1: Home, se'ls han gastat, en aquesta, per fer les recreacions i tot això.
0: Oh, i tant, perquè és recreació dels 80 i es nota molt.
1: Sí, sí.
0: Mira, farem una mena de joc, vinga, per entendre'ns. Tu imagina't que quin és potser el programa més vist de la televisió avui en dia?
1: L'Hormiguero.
0: Doncs imagina't que L'Hormiguero, el programa més vist, amb més èxit de la televisió espanyola, el seu presentador, el Pablo Motos, que no li desitgem, però és un exercici hipotètic. Imagina que de sobte un senyor a la presó diu que que Pablo Motos està relacionat amb ETA.
1: Ostres.
0: Imagina't, eh?
1: Sí, sí,
0: i que la justícia comença a investigar, la policia comença a investigar, l'arresten, el porten a la presó, el tenen a la presó 3 mesos i després diguéssim, l'alliberen això amb la, com es diu això, ja saps, quan l'alliberen de la presó l'espera de judici. Ah, no em ve el...
1: Sí, bueno, sí, ja t'entenc, sí, sí.
0: Tinc que menjar més rabos de passes.
1: Llibertat condicional.
0: Llibertat condicional, sí. Coi, que no em venia al cap l'expressió. Sí. Doncs imagina't que i s'està durant 3 anys esperant que el jutgin i quan el jutgen, la fiscalia i l'acusació particular diuen que sí, que sí. Sobretot la fiscalia diu que sí, que Pablo Motos forma part d'ETA.
1: Imagina't.
0: I que el condemnen a, jo què sé, 30 anys, per posar un exemple.
1: Uh-huh.
0: I que al final hi ha una apel·lació i finalment sí que l'absolven. Però l'absolven gairebé de rebote. Doncs imagina't que això passa i dius tu, però com és possible que la justícia d'un país modern com és Espanya pogués arribar a aquests límits? Doncs això en la ficció és el que explica Portobello.
1: Uh-huh.
0: Portobello és la història d'Enzo Tortora, un personatge real, que Portobello era, diguéssim, com l'Hormiguero de finals dels 70, principis dels 80, a la RAI italiana.
1: Uh-huh.
0: I que té un èxit brutal. Sí, volem dir que, també és veritat que en aquella època no hi havia massa cadenes de televisió a Itàlia.
1: Sí, seguia però, com l'1-2-3 de l'època, per entendre.
0: Més o menys, 20 i pico milions d'espectadors totes les divendres per la nit.
1: Sí, sí.
0: Una cosa brutal.
1: Doncs
0: i que de sobte, simplement perquè un membre de la camorra italiana li envia una carta a Enzo Tortora, que aquest ni tan sols li arriba, i aquest senyor de la camorra, com que no li respon, es cabreja i després l'acusa de formar part de la camorra.
1: Uh-huh.
0: I que tota la fiscalia, la policia, diguéssim, l'establishment italià dona crèdit a aquestes acusacions que no tenen cap validesa i que diversos membres de la camorra que estan jutjats també l'acusen. És a dir, que aquest senyor, sin comerlo ni beberlo, passa de presentar un programa de televisió, està a la presó i està durant 3 o 4 anys allà acusat de formar part de la camorra sense ell comerlo ni beberlo. Quina, i que finalment el van absoldre. Però bueno, que el pobre home va morir al cap d'un any.

0: Imagina't.
1: Té un càncer, que ja pots imaginar aquest càncer com li va sorgir. Quina... I a més, amb un estat de depressió, o sigui, aquest senyor li van destrossar la vida per una falsa acusació.
0: Que impressionant aquesta història.
1: No, però és que el que estàs veient durant els 6 episodis és que des de gairebé el principi, això, més o menys el primer episodi explica com es produeix l'acusació, i a partir del segon, al final del primer episodi és quan el fiquen ja a la presó. Uh-huh. I a partir del segon episodi, fins als dos judicis que hi ha a la sèrie, dos judicis, fins al final del 6 episodi, aquest home no és alliberat, el que significa estar amb aquesta tensió mental de que m'estan acusant d'una cosa que no és veritat. I que una cosa que és, en un país democràtic com era Itàlia, i com és Itàlia, que la fiscalia napolitana donés veracitat a les acusacions sense cap prova.
0: Sí, sí.
1: Sí, una cosa escandalosa. Oh. Llavors, la sèrie, que òbviament... L'heu de veure l'italià, sisplau, perquè més l'italià té aquesta sororitat, l'italiano.
0: Sí, sí, sí.
1: Que encara és més graciós. Bueno, graciós en el sentit, per ell no, òbviament. Mm. Però diguéssim que et permet entrar a dins. Perquè a més, hi ha moments en què dins de la camorra, gent que no coneixia a Enzo Tortora, diuen, sí, sí, él se reunió con no sé quién y delante mío compartió drogas. Y estaba metido en el intercambio de drogas y prostitución. Que te lo digo yo, que estuve al lado suyo, que yo le enseñé. Y dius tú, perdona.
0: Quina bogeria.
1: Que tu estàs inventant tot per aconseguir un benefici penitenciari.
0: Quina bogeria.
1: I que la mateixa fiscalia és que no ho dubta. La fiscalia no ho posa en dubte en cap moment. Sí, aquest senyor el van condemnar a no sé quants anys de presó amb un veredicte que la fiscalia estava perseguint des del principi. Que des del principi van considerar un testimoni hostil, que no se'l creien en cap moment. Uh-huh. Va girar l'home va acabar amb un estrès mental que bueno, ja el director el van alliberar, va tornar a fer el programa, va fer només una temporada del programa perquè l'home, diguéssim, mentalment estava destrossat.
0: Imagina't.
1: És una sèrie molt interessant, una minissèrie molt interessant perquè constantment és que estàs veient la sèrie amb la boca oberta dient no m'ho puc creure.
0: El patiment d'aquesta persona, eh?
1: Clar, és un retrat de l'època, de la corrupció de la justícia, de fins a quin punt la camorra tenia comprats a jutges, a advocats, fiscals, estem parlant de Nàpols, imagineu-vos, com tenien, diguéssim, segrestat l'estat italià. Després les coses en canviarien, també la política, això succeeix a l'any 83-85, més o menys, encara faltaran uns quants anys perquè hi hagi els grans processos contra la màfia, és una època de tantes terroristes constantment, contra aquells que investiguen a la camorra. És l'època també en què Berlusconi comença a aspirar a dedicar-se a la política. És a dir, és una època molt complexa a Itàlia. Mm-hmm. Molt, molt complexa. Però no t'arribes a imaginar mai que un senyor presentador de televisió pogués ser acusat de camorrista sin comerlo ni beberlo.
0: Doncs força interessant. Dues sèries que ens parlen d'èpoques que val la pena de conèixer, d'històries que ens queden lluny o a prop, depèn de com miris el pas del temps, però que tenen el seu interès, eh? Que sí?
1: Són dues de les apostes millors que hem tingut a la darrera, diguéssim, l'actual temporada serial, tant Escandaloses com Portobello. Escandaloses la podeu veure a Movistar o la podeu contractar encara, i Portobello la teniu a HBO Max, al catàleg. Sèries molt, molt recomanables.
0: Doncs les dues propostes que ens ha fet l'Òscar González aquesta setmana. Òscar, ja pots tornar amb el ventilador, l'aire condicionat.
1: Ai, calla. Fins i tot de nit no et pots lliurar del... Has de tenir el balcó obert i clar, ho sents tot.
0: Sí, sí, entren tots els mosquits. Una abraçada ben forta, Òscar.
1: Fins la propera.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Una de les coses que sempre ens fixem quan anem, per exemple, al supermercat o anem a comprar a diferents establiments és fixar-nos de seguida doncs, quina és la data de caducitat d'un aliment. I clar, fins i tot de vegades passa que hi ha això que ens crida l'atenció, que ens poden fer un descompte, no? Si la data de caducitat doncs, és propera a la data en què estem comprant el producte, ja no dic si és el mateix dia. Per tant, això que en un principi podria ser un avantatge i una bona idea per afavorir, no?, de que no es malbarati els aliments, no funciona exactament igual quan és a l'hivern, quan tot està ben conservat, ben fresc, que quan és l'estiu, comença a fer calor, i no tant només a l'estiu, sinó en les dades en les que estem, i el tema dels aliments ens entren molts dubtes, i per poder resoldre alguns d'aquests dubtes volem parlar avui amb l'Elisabet Larroya Papell. Elisabet, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres, David.
0: Ella és consultora en seguretat alimentària i certificacions ISO 9100 i 14100, que tenen a veure amb tot això, i professora del Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UBIC, la UCC. I és que quan fa calor, quan depreta el calor, ja diu el clàssic, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol. Però amb el tema dels aliments, els riscos alimentaris augmenten, eh? Que sí?
1: Doncs sí, correcte. Durant els mesos de calor, a l'augmentar la temperatura, doncs els riscos, parlant en seguretat alimentària, augmenten de manera significativa. Uh-huh. Pues, ja que els microorganismes, ja siguin patògens, és a dir, els dolents, els que provoquen malalties de transmissió alimentària, com els altres microorganismes, doncs necessiten molta temperatura. Mm. Bé, ara...
0: Per tant, necessiten temperatura, i jo sempre m'he imaginat allò de que clar, exagerant-ho molt, eh? Allò que dius, deixes qualsevol cosa, no? Allò que acabes de cuinar, ho deixes a la cuina, no? Temperatura ambiente, que es diu, no? Doncs clar, sempre penses, ai, que ja veuràs que es començaran a reproduir els microorganismes, i clar, penses, ostres, amb la calor van a tota castanya, quasi, escolta, has d'acabar de cuinar i posar-ho, a menjar-t'ho o posar-ho a la nevera, és quasi exagerat, però no tant, no?
1: No, exacte, no és tan exagerat. Eh? Realment hi ha com una línia de temperatures, vale, en el tema de la multiplicació dels microorganismes, on aquesta línia que dius tu que la temperatura ambient, que normalment pues, serien entre 20 i 40 graus, 40 ja és molt, però bueno, entre uns sí. 10, 15 i uns 40 graus, és la temperatura on és la multiplicació òptima dels microorganismes. Vale? Que seria això que dius tu típic. No? Faig una truita de patates abans de posar-la a la nevera, que no se m'escafi tota la nevera, la deixo allà, pues, mira, un ratet. Clar, depenent. Perquè què passa? Que els microorganismes necessiten aigua o humitat per créixer, sí. Nutrients, és a dir, a la truita tenen aigua, perquè, evidentment, l'ou doncs, té una gran quantitat d'aigua, necessiten menjar, evidentment, l'ou i les patates tenen hidrats de carboni, proteïna, etc. Necessiten la temperatura ideal, que, com dic, ha de ser aquesta òptima, sí. Que és entre els 10 i uns 40 graus, i tens... Què passa? Aquí el factor temps, com més temps deixes, més es multipliquen. A més, entre 10 i 60, aquesta temperatura que estem comentant, es multiplica exponencialment els microorganismes. Llavors, que no és uno más uno son dos, no.
0: Clar.
1: És exponencial.
0: Seria una mica com més o menys com el factor que pot ser doncs, el que tenim a la nostra pell d'exposició al sol, no? Que vull dir que per molt que fiquis protecció, doncs serà més o menys temps, però igualment hi ha un temps en què et pots donar per cremat, no? Doncs en aquest cas, si hi ha més temperatura, es reproduiran més de pressa, però això no vol dir que a menys temperatura sigui més segur. I clar, aquí el problema és que molts cops les persones que no en sabem, tenim aquella tendència a pensar, bueno, però si ho acabo de cuinar, és a dir, si ho hem tingut a molta temperatura, això no pot tenir microorganismes, això ho mata tot, no? Si ho acabo de fregir, ho acabo d'escalfar, ho acabo de bullir, no? I només és segur ser un temps, no? Tot i així hi ha microorganismes que tot això ho aguanten, no?
1: Bueno, sí, mira, t'explico una mica, vale? Diem-ne que la temperatura òptima, com hem dit, és entre els 10 i 60 graus, sí. Vale? Llavors, què passa amb la temperatura a partir dels 65? Uh-huh. És la temperatura de pasteurització, vale? Que és el senyor Pasteur, que jo sempre els dic als meus alumnes, sisplau, penseu sempre en la temperatura de pasteurització. És a partir dels 65 graus.

0: Val? Sí, perquè el té tothom molt abandonat, vale? Llavors, és molt diferent pasteuritzar un aliment que esterilitzar. Mira, t'ho explico ràpidament.
1: Vinga.
0: La llet pasteuritzada, al súper la trobes a la nevera, vale? I la llet esterilitzada la trobes sense estar refrigerada, vale? La trobes en un estat normal.
1: Que bo.
0: I quina és la diferència? Pues, és la temperatura en què s'ha fet el tractament tèrmic. Vale? La pasteurització és a partir de 65 graus, normalment són 65-67, tot depèn de, bueno, de l'aliment, i a X segons, d'acord? I aquí què passa? És la temperatura que matem els microorganismes patògens. Com ja he dit abans, hi ha diferents microorganismes. Els patògens són els que, amb seguretat alimentària, ens han de preocupar, perquè són els que s'encarreguen de transmitir les malalties de transmissió alimentària. ¿Vale? Tots aquests microorganismes patògens, a partir de 65 graus, que és la temperatura de pasteurització, es moren. Ara bé, a partir de 65 fins al 100, que és temperatura d'ebullició, poden sobreviure altres tipus de microorganismes, que no són patògens, però poden fer malbé l'aliment. ¿Vale? És cert que a partir de 100, com tu dius, l'ebullició, etc., mata tot. Sí. ¿Vale? Tot i que hi ha toxines que, si abans aquest aliment ha estat contaminat, es poden quedar i l'ebullició no les elimina, ¿vale? O igual, si tu fas, per exemple, un caldo, no? Allò que diem, si faig un caldo que faig molts litres, ¿vale? Pel tiet, per la tieta, pel fill, per la filla i tal. ¿Vale? Què faig? Ho deixo allà hores i hores perquè es refredi, perquè clar, no ho envasaré calent i tal. Aquí hi ha un problema a vegades. Perquè, ¿vale? Sí, tu ho has fet a 100 graus, però l'ambient de la teva cuina, com tots els ambients, està contaminats per fongs, per llevats, per bacteris... Sempre, ¿vale? Es pot contaminar aquesta olla de caldo, aquest caldo, i llavors què li dones? Aigua, menjar, temperatura i temps.
1: I
0: allà es fa un caldo de cultiu, valgui la redundància.
1: Sí, exacte, és un caldo de cultiu mai millor dit, totalment.
0: Sí, mai millor dit, sí, de fet ve d'aquí.
1: Que bo.
0: Llavors també, sí, hem de tenir en compte també que la gent diu, amb refrigeració, ¿vale? A la nevera, temperatura de refrigeració que sol ser entre 0 i 5 graus. No, no, aquí no passa res, sí. La multiplicació dels microorganismes hi és. Ara, és més lenta, sí, és més lenta. ¿Vale? Aquest factor temps li traiem i aquest factor temperatura li disminuïm, però igualment es multipliquen. Val? Igual que molta gent diu... Sí, perdona, perdona.
1: No, anava a dir que, clar, aquí una altra divisió seria si congeléssim, no?, alguna d'aquest caldo que ens hagués sobrat. Però si està a la nevera, encara que sigui a molta menys velocitat, però sí que segueix o que es pot produir aquesta multiplicació.
0: Correcte, sí. És això, eh? Aquests dos factors, temperatura i temps, els disminuïm, però la multiplicació continua sent lenta, però hi és. El que em dius, que és el que et volia comentar, la congelació. Molta gent diu, la congelació mata. I dic, no mata. No es moren els microorganismes. És a dir, si jo congelo, m'ho invento, un estofat.
1: Sí.
0: Ara posem números molt rodons, que és el que faig jo a la universitat. 10 microorganismes patògens, ¿vale? En l'estofat tinc 10 microorganismes patògens. I jo els congelo, congelaré 10 microorganismes patògens.
1: Yeah.
0: Quan el descongeli, aquests patògens no es moren, s'hivernen, ¿vale? Sí, hivernen. I què passa? Ahí va la descongelació. Que molta gent descongela, lo típic, no? Ai, és el matí, vale, què faré demà per sopar? Ai, per sopar avui a la nit. Vale, pollastre i no sé què, ho deixo descongelar al marbre de la cuina. Sí? Pues no. Perquè què passa? Quan la temperatura comença a augmentar, que per molt que sigui hivern o estiu a les cases, pues que estem a 20-21, que és la temperatura òptima de multiplicació, aquests 10 microorganismes que hi havia a l'estofat, quan els trec a descongelar en el marbre de la cuina, els desperten i què passa?
1: Han despertat el paradís, han despertat el paradís aquesta gent.
0: Correcte, i comencen a multiplicar-se.
1: Imagina't.
0: Com més es descongelen, més es multipliquen. I això també és un problema molt habitual en les cases, el tema aquest de la descongelació. De fet, en indústria alimentària no es pot descongelar els aliments amb temperatura ambient. Sempre s'ha de descongelar dintre la nevera.
1: Fixa't, perquè hi havia molta... Suposo que a vegades és perquè s'entén una part i no tota la part, no? I igual s'entenia allò que no és bo, ara em corregeixes, descongelar i cuinar-ho immediatament perquè que tingui un procés com més atenuat, no?, de canvi de temperatura, però això a la nevera, no pas a temperatura ambient, no?
0: Correcte. El que si fas que és això que dius, ostres, vull, no sé, les típiques gambes així cuites que tens i dius, ai, ja em faig una amanida, va, les descongelo, això, abaixo.

0: a sota l'aigua, una mica calentona i ja està. A veure, aquí per seguretat alimentària no passa res, perquè les descongeles automàticament amb un tractament tèrmic d'aigua calenta i les cuines. Mm-hmm. Però què passa? Aquí el que queda afectat són les característiques organolèptiques.
1: Vale?
0: Perquè, com sabem, al congelar, l'aigua, que són les molècules d'aigua dels aliments, es formen cristalls.
1: Mm-hmm.
0: I el descongelar, si no es descongela paulatinament, trenquen les fibres i llavors és quan saps que dius, per exemple, una patata bullida, la congeles i la descongeles i dius, hòstia, és que el gust ha canviat absolutament.
1: Sí.
0: O sigui, la textura, vale, és per això. És perquè, clar, depenent de l'aigua que contingui un aliment, llavors es veuen les característiques organolèptiques afectades. Sí.
1: Mm-hmm. Per tant, bueno, aquí ja, llavors hi haurien dos factors diferents, és a dir, el de no descongelar de cop seria perquè tingui més valor fins i tot nutritiu i saborós, però per tema de seguretat, en tot cas, el que s'ha de fer, si volem que es faci més lentament, és des de la nevera, perquè no estarem afavorint que hi hagi aquesta multiplicació ràpida. Però clar, a l'estiu també passa, paral·lel a tot això que ens estàs explicant, que el tipus de menjar possiblement que fem o que ens ve de gust, doncs es prolifera més, doncs, allò que diem les salmonerosis i totes aquestes coses que imagino que pel tipus de producte que porten, no? Que si l'ou, que si etcètera, doncs, les salses que es fan o el que sigui, doncs encara és més propens que per la temperatura elevada que tinguem, doncs sigui d'allò. En canvi, per exemple, un meló en pernil, no? Possiblement sigui més segur. Com funciona això?
0: Mira, per exemple, no? Posem el meló en pernil,
1: sí.
0: D'acord? El meló, si jo tinc el meló comprat del supermercat. Aquí lo important, David, és no perdre i no trencar la cadena del fred.
1: Uh-huh.
0: Vale? La cadena del fred existeix des de la fàbrica que produeix l'aliment fins al supermercat,
1: sí.
0: Però clar, és la nostra responsabilitat com a consumidors del supermercat a casa nostra. Uh-huh. Vale? Jo sempre ho dic, que és superimportant en aquest moment del supermercat a casa nostra no parar-te a xerrar amb tothom, que jo ho faig molt, però per això sempre segueixo un ordre durant la meva compra, perquè clar, jo no puc parar de xerrar i puc estar-me 3 hores al súper, de veritat.
1: Però deus xerrar amb un cronòmetre, no? Per anar mirant, escolta, eh?
0: És horrible, és horrible. Els meus fills i els meus homes diuen, jo no vinc a comprar amb tu. Sí, perquè, és a dir, s'ha de tenir un ordre a la compra del supermercat. És que és crucial, vale? I llavors és això, que no s'ha de trencar la cadena del fred. Per exemple, el meló que compro jo al súper per fer el meló amb pernil i el pernil el trobem a refrigerat, no? I el meló el trobem normalment tallat a mitges o sencer a temperatura ambient. Vale, què haig de fer jo? Agafo el meló i agafo el pernil i aquests normalment els haig d'agafar ja abans descongelats, perquè és com refrigerat, d'acord? Ah. És a dir, l'ordre del supermercat seria, t'explico una mica, vale? Productes secs, és a dir, per exemple, jo començo a anar pel súper i començo pues, les galetes, els snacks, els cereals, etc. Productes secs, qualsevol que se t'acudeixi, d'acord? Llavors vindrien les conserves, vale? Pues, la tonyina, les olives, etc, etc. Després vindrien les fruites i verdures, que la majoria no estan refrigerades. Fixa-t'hi que les que estan refrigerades són aquelles que estan manipulades. És a dir, enciam tallat, saps?
1: Sí.
0: Endívies, pastaneguetes tallades, totes aquestes aranyons, vale? Tots aquests productes que han estat molt manipulats estan en refrigeració. En canvi, les pomes, les peres, sí o no, la cindra i tot
1: sí,
0: això
1: sí,
0: ho trobem.
1: Sí, sí.
0: A temperatura ambient. Vale. Llavors, un cop ja he agafat totes les meves fruites i verdures, doncs me'n vaig a la zona de refrigerats i allà ho agafo tot. Que si iogurts, que si formatges, el que sé, el que tu consumeixis. I ja, com a final, evidentment, el congelat. Per què? Perquè la cadena del fred sigui el més curta possible pels congelats i els refrigerats. Vale? I sobretot, quan ja tens els congelats, no miris a ningú i tira cap a la caixa. No et paris a xerrar.
1: Tu fixa't que jo només feia fins ara una cosa i ens està canviant la vida, eh? I això em sembla meravellós. Elisabet, hauràs de passar més cops pel programa perquè ens canviaràs la vida. Jo només tenia una premissa, que era quan agafava els gelats a última hora,
0: sí.
1: Perquè dic, home, bueno, és que si no arribaran que ja directament, doncs ja, i llavors me'ls he de menjar tots de cop i no és cosa bona. Però vull dir que, i l'altra ordre era, tal com entrava al supermercat, els passadissos que
0: correcte,
1: anava fent. Vull dir que clar, a vegades ens poden condicionar una mica, però sí que és cert que, per exemple, doncs tenia ben a prop de l'entrada doncs el tema dels iogurts i tot això, que potser correcte, perquè anava més tranquil, perquè com que sempre diuen, aquest és un altre, ens aniràs desmentint mites en diferents programes, però un d'ells,
0: sí,
1: el mític de, és que el iogurt, la data caducitat que posi és només indicativa. Doncs jo pensava, dic, bueno, no és problema perquè el iogurt, com que dona igual si caduca, això passa amb tots els iogurts o no amb tots?
0: Mira, això és un altre tema, eh? El tema aquest de... És molt diferent una data de caducitat que un consum preferent.
1: Ahà, perfecte.
0: Vale? Llavors, és a dir, si vos, us t'explico els
1: sí,
0: temes,
1: sí,
0: vale?
1: Està molt bé.
0: Vale. Doncs en una etiqueta tu pots veure data de caducitat i normalment és dia, mes i any, 26/7/2027, vale? Uh-huh. I quan tu veus data de consum preferent, normalment només hi ha el mes i l'any, és a dir, el juny del 27, vale? I això ja t'indica que, clar, juny pot ser l'1 o el 30, vale? Però si és de la data de caducitat, ja t'especifica dia, mes i any. Uh-huh. Què vol dir això? La data de caducitat ens indica seguretat alimentària, uh-huh, és a dir, que hi ha uns estudis fets per la, bueno, per la fàbrica que produeix aquest aliment, ja sigui un iogurt o sigui el que sigui, que han fet uns estudis de vida útil. I ells diuen que a partir de la producció, m'invento, són 20 dies de, després de la producció, vale? I per tant, si s'ha produït el dia 1, pues és el dia 20 que caduca. Vale? Mm. I aquí fins ells poden assegurar que aquest iogurt manté les característiques organolèptiques, però també microbiològiques. Mm-hmm. És segur en termes de seguretat alimentària. Vale? Mm. Llavors, menjar-te un aliment en què té una data de caducitat fora d'aquesta data que diu el fabricant, pot ser perillós, sí. Mm-hmm. En molts casos, sí. A vegades no, sí, també, vale? Mm-hmm. Però, bueno, jo sempre faig molt de cas amb això. Mm-hmm. Sobretot, evidentment, si són temes d'embotits, sobretot t'has de fixar molt que siguin aliments molt manipulats, vale? Llescats, amanidetes ja preparades, tot això, hi ha molta manipulació. I com més manipulació, més contaminació hi ha. Això és així, vale? I llavors tenim l'altre concepte, que és consum preferent. Vale. Que això ho trobes normalment a les llaunes, a les eines de conserves o ara no se m'acudeix cap més.
1: I que també però... deuen tenir uns xifres molt més altes, diguem-ne, d'aquests càlculs, no? Que no dirà d'una setmana, sinó que igual fa de mesos o anys, no? Si són conserves.
0: Correctament, exacte. La data de caducitat hem dit que indica seguretat alimentària, en canvi la de consum preferent vol dir que el fabricant o el productor d'aquest aliment ha fet un estudi i que ell diu que normalment són dates de mesos i d'anys, eh? Una llauna pot durar anys amb data de consum preferent, d'acord? Sí. I ella et diu que durant aquesta data, aquest període que ella et posa, és segur organolèpticament i microbiològicament. Ara bé, que si passes d'aquesta data, només s'afectarà les característiques organolèptiques, és a dir, pues el sabor, el gust, la palatabilitat, la textura, però que és segur, vale?
1: Això és
0: llavors aquí és la diferència.
1: I a més
0: està bé.
1: Clar, com que de fet tenim pandèmies o coses, invasions alienígenes i coses d'aquestes, tot sovint ens estan dient que comprem, que tinguem bon rebost per passar no sé quants dies, doncs bueno, dic, a veure, deixa'm mirar bé, doncs quins aliments... Sí. Podem fer, mira...
0: Ah, no m'agafis pernil dolç i formatge fresc, perquè duraràs 3 dies.
1: No, he de renovar. Jo quasi dic, escolta, doncs que vingui ja la invasió, que se m'està fent molt bé tot això, aviam si no em servirà de res. Doncs un dia, Elisabet, farem un especial... Què tenir pel nostre pel cas d'invasió zombi, eh? És a dir, què podríem preparar? Quins aliments podríem tenir per una invasió zombi? Jo només volia preguntar una última cosa i acabem per avui, que és que ja que hem comentat això, no, de aquest matís tan clar entre la data de caducitat i la de consum preferent. Sí. Això s'entén que és en el millor dels casos, no? És a dir, si no hi ha cap cosa estranya, però poden haver coses estranyes pel camí, és a dir, que no hagi transportat bé, que la nevera no estigués funcionant, que li hagi agafat més calor pel que sigui, perquè ho hem posat al costat d'un radiador, jo que sé, m'ho invento. Llavors poden variar, no, aquestes dates?
0: Correcte, clar. Aquí què fan els fabricants i les indústries alimentàries? Ells diuen, a l'etiqueta també t'informen de com conservar l'aliment, d'acord? Mm-hmm. ¿Vale? et diuen conservar temperatura de refrigeració entre 0 i 4 graus.
1: Correcte.
0: O conservar temperatura de congelació a menys de menys 18 graus, perquè la temperatura de congelació, David, no és menys 10,
1: Ja.
0: És per sota dels menys 18,
1: Ahà.
0: Vale? Perquè això també a vegades...
1: Ai, jo tinc

0: fred, estic congelat, sí. Tu tens fred, estàs congelat, però no és la de congelació dels aliments, eh?
1: Correcte. Això, sí, hem d'anar, perquè jo, bueno, perquè com que sé aquestes coses, quan entro a qualsevol supermercat, a qualsevol bar, restaurant, jo faig un chequeo i miro, i dic, vale, podem menjar aquí, vale, no podem menjar aquí. I tant, m'hi fixo, i molts congeladors de pastisseries no arriben a menys de 18.
0: Correcte.
1: I això no està bé, correcte. Vale? Llavors, què passa? Clar, evidentment, si tu has conservat, com t'ho diu el fabricant, fins a data de caducitat ha d'estar correcte. Organolèpticament i microbiològicament parlant. Ara bé, clar, si tu al supermercat pues, fas com jo, que xerres, però has comprat primer els refrigerats, pues, llavors, clar, tens tots els números de que fa una malaltia de transmissió alimentària. ¿Vale? I també, què passa? Jo sempre els dic també molt als meus alumnes, les llaunes. Ojo amb les llaunes, que això també és un altre tema que podem parlar. Val. Bueno, hores i hores, amb les llaunes, que això també, vale, és un molt, o sigui, és una molt bona manera de conservar, evidentment. ¿Vale? Però tu, jo sempre dic, no agafis mai una llauna amb un cop.
0: Aha.
1: I t'ho diré per què. Perquè saps que a vegades hi ha llaunes d'olives o així que tenen un copet, però tu les agafes igualment. Doncs tu no saps de dir si amb aquest cop hi ha hagut un microporo.
0: Mm-hmm.
1: I què vol dir un microporo? Microporo. Passen els microorganismes, sí o no? Mm-hmm. Clar, llavors en allà pot haver-hi una entrada de microorganismes cap a aquest aliment, cap a aquesta llauna, que llavors tu com ho veus? Perquè normalment s'infla. Els microorganismes, vale? Quan tenen menjar i es van proliferant,
0: sí,
1: van fent bueno, o CO2 o l'aire, o sigui, o l'oxigen o el que sigui, vale? I van inflant la llauna. I totes les llaunes inflades no s'han de consumir.
0: Mm. Igual que aquests ojo, paquets de carn que estan preparats, no, que estan mega inflats, no? El plàstic.
1: Mira, això depèn, no. Perquè si t'has de fixar, sí, és molt diferent perquè a vegades estan envasats amb atmosfera protectora.
0: Ah, fixa't, val.
1: Vale? Clar, llavors si posa envasats amb atmosfera protectora, llavors sí que li han de posar un gas, vale?
0: Jo no sé Elisabet, com anaven pel món sense saber aquestes coses. Ben aviat hauràs de tornar pel programa perquè necessitem la carta Elisabet. Jo, mira, tenim una companya al programa que quan escolti aquesta secció dirà, escolta, l'hem de fer estrella del programa perquè, escolta, aprenem moltíssim, Elisabet, doncs escolta,
1: no, sí,
0: ja sabem unes primeres coses, d'aquí uns dies tornem a escoltar i ja veieu que estan en bones mans el Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de Salut i Benestar de la UBIC UCC, que tenen una professora que no només en sap molt, sinó que s'explica molt bé. Elisabet, d'aquí uns dies seguim parlant, que vagi molt bé.
1: Doncs encantada, David, que vagi bé.
0: Amb molta salut, clar que sí.
1: Igual.

Les emoticones es van crear l'any 1997 al Japó. Tot i que al principi no van tenir gaire èxit, després de 2 anys es van presentar 176. Una dada realment insignificant comparat amb les més de 3.000 que hi ha actualment. Segons la professora del Departament de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València, Carmen Pérez, el seu ús per substituir el llenguatge, els gestos i la nostra expressió quan ens comuniquem constitueix tota una comunitat segons l'edat, el sexe o fins i tot la cultura.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Sempre és

bo aprendre de la gent que en sap i que ens pot donar eines i coneixement que ens sigui útil en tot moment de la vida. I si parlem de dones i parlem del que suposa

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest nits de ràdio, doncs, d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè, mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per reescoltar, doncs, els millors moments. Col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adéu-siau.

d'Ària. Els autors la van concebre com una balada per consolar un ésser estimat que estava trist i que estava passant per un mal moment. Però es va acabar convertint en un himne benèfic perquè la banda va donar tots els seus drets d'autor a UNICEF de manera perpètua. El grup musical i aquesta organització no governamental van prendre una històrica decisió i des de llavors, des del 9 de gener del 1979, la cançó segueix generant milions per finançar programes de protecció infantil. La versió en espanyol del tema, recorden allò de

0: Aquesta versió va suposar un èxit tan massiu que va acabar d'impulsar-la com a tema que ha fet història. Aquest regal d'Ava segueix transformant la vida de la infància de molts països 45 anys després d'aquella decisió. Ho veuen com sí que tenia raó jo quan a l'inici els deia que la música té un poder transformador? A dia d'avui, Chiquitita segueix suposant una quantitat molt important de diners a Guatemala, on els drets d'autor de la cançó cobreixen els salaris i la capacitació d'equips, de psicòlegs i de treballadors socials de diferents regions que lluiten contra l'abús envers les nenes. Una d'elles, una d'aquestes psicòlogues, és l'Andrea Beatriz Calisto. I ho explica així.
1: Mi trabajo no debería de existir. El abuso sexual no debe existir. Lamentablemente, en las regiones en las que nosotras trabajamos, el machismo y el patriarcado está muy marcado. Esto limita los accesos en algunos momentos a las comunidades. Cuando nosotros nos dirigimos al hogar, vemos desesperanza, hay mucho aislamiento y no queremos esto para ellas.
0: Només el 2023, UNICEF va poder fer servir aquests diners per oferir assistència a 1.000 supervivents d'abusos en àrees remotes i va oferir tractament i suport preventiu a més de 10.000 nenes en aquell país, a Guatemala. Gràcies al finançament especial d'Ava, a través d'aquesta icònica cançó, Chiquitita, UNICEF ha pogut portar a terme aquests programes que permeten fer tallers a les zones més vulnerables del país, on la violència i l'assetjament són amenaces quotidianes. Chiquitita no és només una cançó. És un himne d'esperança que es tradueix en accions concretes. Amb aquests recursos, UNICEF detecta casos aviat, ofereix suport integral a víctimes i a les seves famílies i les protegeix socialment. Així doncs, sàpiga vostè, sí, vostè que m'escolta, que cada vegada que es reprodueix aquesta cançó, en qualsevol de les plataformes que ho pugui fer, està contribuint al bé comú.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: Un programa que avui vol fer un viatge en el temps, per descobrir l'origen de tot això que estem explicant, l'origen de la música. Volen venir amb nosaltres a aquest viatge?

0: En algunes ocasions, aquesta temporada, que l'audiència d'aquest programa ja deu conèixer o els deu sonar, és qui millor ens explica l'origen de tantes i tantes coses. Moltes d'elles, la gran majoria, tenen el seu punt de partida a Grècia. I la música, també. Una vegada més, he tibat de l'experta, de la professora de llatí, grec i cultura clàssica, Montserrat Nadal Ardanuy. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Robert. S'està acabant la temporada i per aquest últim programa has triat un tema molt bonic, les cançons de la nostra vida. Costa, trobar una cançó que exemplifiqui tota la nostra vida, és que és pràcticament impossible.
0: Ja,
1: sí. A veure, com comprendràs, el meu tema és Grècia.
0: Clar.
1: I la cançó més antiga escrita, almenys a Occident, és una cançó que trobem inscrita en una pedra de marbre, en una estela funerària en forma de columna, que es troba a prop de la ciutat d'Efes, a l'actual Turquia.
0: Uh-huh.
1: Quina casualitat que la persona que dedica aquesta cançó a la seva dona morta, quina casualitat, deia que la seva dona es digui Euterpe, que és la musa de la música.
0: Ah.
1: No sé jo si pensar que és una casualitat o que és fruit d'una intencionalitat.
0: Home, els grecs no deixaven res a la casualitat, tot tenia un perquè, tot tenia una explicació. Per tant, trobem l'inici de la música allà, a la Grècia antiga, al bressol de la civilització, oi, Montse?
1: L'epitafi diu: «Soc una imatge de pedra, Seikilos em va posar aquí, on estic per sempre, senyal de l'etern record». I la cançó comença dient: «Aprofita el dia mentre visquis llueix, no temis res, que la vida dura poc i el temps reclama el seu final». Què et sembla? Maco, eh?
0: Sí, sí.
1: Que precisament li dediquin una cançó a una persona que s'ha mort parlant d'aprofitar la vida.
0: El carpe diem, que n'hem parlat aquí en tantes ocasions. Escoltem aquesta primera cançó, podríem dir, de la història.

0: Aquesta és la traducció en so d'aquesta inscripció que ens deia ara la Montse. I evidentment sona a Grècia, a l'antiga Grècia. Montse, jo et faré la pregunta que aniré fent al llarg del programa a totes les persones que passin per aquí, que és, quina és la cançó de la teva vida? No serà el triqui-triqui del Demi Russos?
1: Doncs mira, no, res de triqui-triqui. He triat una cançó d'Adele, que és Chasing Pavements.
0: Ah, m'encanta Adele.

0: Bé, doncs ens quedem amb aquest Chasing Pavements d'Adele, que és la cançó preferida de la Montse Nadal Ardanuy, a la que dono les gràcies per estar aquí una vegada més amb bones mans per parlar-nos de l'origen de les coses que ens envolten.
1: A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Robert Calvo.

Avui estem venerant la música en aquest programa. Estem fent un viatge per les cançons de la nostra vida, que algunes són molt importants a la història. Bé, el cas és que de música se'n fa des que l'home és home. La percussió és música, no? Bé, no sé si els nostres avantpassats, els neandertals, els denisovans o el primer Homo sapiens de fa ara uns 350.000 anys ja cantaven alguna cosa, no ho sé. El cas és que tots els individus que al llarg de la història de la humanitat han fet música són superiors a la resta. No dic jo, eh? No, no, ho diu la ciència. Manuela del

0: estudios más específicos de si toda la música vale o si hay músicas mejores que otras, ¿no? Uh-huh. Que siempre es una pregunta que está ahí, ¿no? Hay mitos como Mozart, que es un mito, realmente no es real, pero sabemos que la música es buena, pero no había estudios sobre esto. Entonces, un investigador español, un neurólogo, hizo un estudio en el 2021 en el que intentó ver las diferencias de estimulación en el cerebro de diferentes estilos de música, y en concreto comparó música clásica, música de reggaetón, música electrónica y música de folclore. Pero la sorpresa fue que al mirar los cerebros lo que se vio es que unas regiones muy concretas, uh-huh, los ganglios basales y la región del procesamiento auditivo, estaba mucho más activado con el reggaetón, muchísimo más. Y en concreto los ganglios basales, que esta es una región que está muy relacionada con algunas de las enfermedades también neurodegenerativas como el Parkinson, ¿no? Entonces, de alguna manera, estábamos viendo que esas regiones estaban más activas y por lo tanto estaban produciendo un estímulo
1: superior al de la música clásica, es el reggaetón, pero lo que nos demuestra esta charla con Manuela es que la música es importante desde el primero de nuestros días hasta el último. Y nos decía hace un rato Belén Gómez del Pino aquí que el oído humano es capaz de seguir oyendo incluso 30 minutos después de haber fallecido la persona. Es decir, el sonido es lo último que perdemos. Por tanto, disfrutémoslo mientras lo tengamos en vida y podamos gozar de la maravilla de la música en todas sus expresiones, sin ser clasistas además, y escuchando música de todo tipo que nos nutra y nos alimente el alma, el espíritu y el cerebro. Manuela del Caño, muchas gracias por haber estado aquí, gracias por contarnos cosas tan, tan interesantes, y vamos, esta charla no se queda aquí, ¿eh? Yo quiero una segunda parte.
0: Perfecto, pues gracias a ti por darle espacio a la música y a la neurociencia, y por supuesto, encantada de seguir hablando contigo cuando quieras.
2: A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Robert Calvo.
1: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, molt alegres que estigues aquí una setmana més, en aquest dia tan especial per aquest programa, que estem fent això que és espaterrant avui, amb tanta música, amb tantes cançons, que estan construint una història que al final aneu teixint avui aquí a tots els col·laboradors i col·laboradores. En Pitu, vaja, una altra cosa, no, però música n'escolta tot el dia al gimnàs, oi?
3: Tot el dia i de tota mena, i de tota lletra i de tota melodia.
1: Bueno, a veure, boleros no.
3: Boleros, o sigui, també, ah, sí? Jo escolto de tot.
1: Sí, però vull dir, a l'hora de fer classe no.
3: A l'hora de fer classe no, però potser a l'hora de sortir sí que em poso algun més relaxat, algo diferent.
4: Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices.
3: Per exemple, no? Per exemple.
1: Doncs en Pitu Sitges, que ja ho sap l'audiència d'aquest programa i els que s'assumin avui a aquest programa, gràcies, benvinguts. Doncs ell és entrenador, treballa en un centre esportiu, fa fitness, que es diu, i a més coordina tot un equip de persones, per tant, i porta més de 25 anys en el sector, per tant, una persona super, super qualificada. I avui li hem encarregat el mateix que la resta, que és que ens faci una secció de la seva temàtica, però molt musical. I, clar, en el gimnàs se sent molta música, com dèiem, però ell ens ha portat una selecció de les millors músiques per fer classe, i ens explicarà sobre aquestes músiques quina classe estem
3: correcte,
1: fent, no?
3: Correcte, correcte. Llavors, és super important el nivell de música. Pensa que tot el dia al gimnàs hi ha música, ja sigui per un fil musical que té el gimnàs o per el que portes tu als cascos, o sempre, sempre hi ha música, sempre. I és un motivador també a l'hora de fer l'exercici, no? Et dona energia, et dona ritme, et fa pensar coses que potser la música et transporta a un moment o a una persona en especial, no? I, per exemple, jo el que faig a les classes, miro molt el tipus de lletra, no només la melodia i el ritme,
1: molt bé, això,
3: sinó... la lletra de la cançó és molt important, perquè a vegades hi ha molts monitors que es posen cançons en anglès que no saben el que diuen i potser aquesta lletra...
1: diu coses
3: ostres,
1: molt fortes.
3: Clar, i hi ha gent que sí que sap l'anglès, no? I llavors jo miro molt també el missatge que dona la cançó dintre de la classe.
1: Veus que bé? I per què comencem? A veure...
3: Comencem per Body Pump.
1: Body vale? Pump, eh?
3: Que Body Pump.
1: Ara ens tornaràs a explicar de què va. Som-hi.
3: Sí.
5: I
1: Si vegessin ara mateix el que està passant a l'estudi, aquest és el poder de la música, entre molts altres, eh? El poder de la música és que en Pitu acaba de fer així amb el braç, se me pones el vello de punta.
3: Sí, és que sembla mentida, jo porto 25 anys donant classes, però quan li dono al play i sona una cançó com aquesta, és que em canvia tot.
1: Això és impressionant, eh? Sí. Vull dir, ja hem escoltat en la darrera hora moltes coses sobre la música, molt interessants totes, que ens ajuden a entendre també la reacció del nostre cervell i dels nostres sentits amb la música, què estimula, què no estimula, què estem treballant escoltant una música o una altra. Però al final, el millor de tot és que la música és emoció.
3: Sí.
1: No tota, no tota emociona, però la que emociona, la que t'arriba, al final l'art és això, t'ha d'arribar l'art. O t'arriba o no t'arriba. A vegades una persona va al Prado i diu, és que a mi les menines no me dicen nada.
3: Clar.
1: Saps què vull dir? I una altra persona es queda allà absorto con les menines. Però la música, a més jo crec que la música té aquest poder, no?, de que ha traspassat tota la història de la humanitat, perquè arriba tota la història de la humanitat en diferents formats, i a tots ens emociona en algun moment, no? Vull dir que és impressionant. Bodypump, què es fa Bodypump?
3: Mira, el Bodypump, per començar, aquesta cançó, les cançons que posen a Bodypump són amb molta energia, perquè et donen molta motivació. De fet, perquè has d'aixecar pes. I al aixecar-te el pes, és a dir, tu quan aixeques pes, pots posar-te qualsevol música. Això cadascú es motiva amb el seu estil, no? Mm-hmm. Però en general, aquest tipus de melodia sí que et dona per... Ostres!
1: Sí, sí,
3: lo voy a hacer porque lo voy a hacer porque lo voy a hacer, ¿no? I quan veus a la gent que comencen les primeres notes i ja comencen a moure la barra del pes i els veus contents, que dius, lo he hecho bien. Deixem a un costat el que és el Bodypump i anem al Body Balance.
1: Vale, et sembla bé? Ens expliques què és.

0: la música té aquest poder, no? El poder de teletransportar-te en un moment. Jo estava tancant els ulls per fer aquest
1: viatge. T'imagines quan tanques, quan has tancat els ulls, què has imaginat?
0: A mi passa una cosa que quan tanco els ulls no puc parlar. O sigui, no puc parlar aquí a la ràdio, perquè no sé on estic mirant. Però és tan espectacular el fet que una cançó, a més d'emocionar-te, et pugui transportar a llocs que no existeixen, o que existeixen també. Però ara mateix jo estaria a Mart. Conec la superfície de Mart i m'estic imaginant la superfície de Mart.
1: Ostres, quina diferència. Jo estaria pensant una altra cosa totalment diferent.
0: Mira, on estaries, al fons del mar?
1: Jo, bueno, estaria a la vora del mar amb una tovallola, un pareo, fent posicions de ioga.
0: Ai, veus que bé.
1: En una posta de sol.
0: Això que estem escoltant, per què s'utilitza? Per Body Balance, què és Body Balance?
1: Body Balance és una barreja entre ioga, tai chi i pilates, vale? Que sí que hi ha moviments més suaus, no són tan ràpids ni tan forts com el body pump, no? És més postural, encara que treballes també una miqueta la força en segons quins tipus de tracks, per exemple els guerreros, però és com molt, molt relaxant. De fet, durant la classe moltes vegades jo els demano que no em mirin, que tanquin els ulls i que m'escoltin.
0: Però ara, vostè que està escoltant la ràdio, no ha de tancar els ulls perquè els acaba d'obrir fa una estona. Si els acaba d'obrir ara, és una mica tard, però no passa res, mai no és tard. Si la ràdio és bona, vull dir. En Pitu ens ha portat avui a la seva classe del gimnàs, veus? La música ens ha teletransportat a aquella sala de fitness on ell treballa.
1: Que guai, eh? Ostres, m'encanta.
0: El teletransportar-se de la música.
1: Sí.
0: Però, evidentment, com a totes les persones que estan passant avui per aquí, li vull preguntar si ell té una cançó de la seva vida.
1: Sí. Jo tinc una cançó, ostres, em fareu plorar, eh?
0: Per què?
1: Perquè sí, perquè és molt maca. Em fa recordar els meus pares, el meu germà quan anàvem junts a la casa dels caps de setmana, no?
0: Sí?
1: I és aquest tipus de música que jo segurament no escoltaria, però que els he escoltat els meus pares, no? I és com, ostres, sempre que l'escolto és com...
0: És aquesta cançó que estem escoltant. Escoltem-la.
1: No, esta no és. Esta.
0: Aquesta. Aquesta cançó es va llançar el 1983 per la banda alemanya Nena i es titula, Pitu, com es titula?
1: 99 Red Balloons.
0: Que vol dir 99 globus vermells.
1: Sí.
0: És una cançó protesta sobre l'absurditat de la guerra, fixa't tu. Ara que hi ha 130 conflictes bèl·lics oberts al món, ho diu la Creu Roja, doncs és interessantíssim que portis aquesta cançó, perquè és una cançó que parla sobre l'absurditat de la guerra i la paranoia. I darrere d'aquesta melodia s'hi amaga una història fosca sobre un holocaust nuclear accidental que es va desencadenar per un grapat de globus inofensius, 99 globus vermells. Mira, he vist que la història diu que la idea va néixer el

0: 82, l'any... Tu de quin any ets?
1: 84.
0: Del 84, com jo. Doncs del 82, durant un concert dels Rolling Stones al Mur de Berlín, en acabar l'espectacle, la banda britànica va alliberar el cel

0: tant, missatge pacifista en aquest matí. La música també és això, sí. La música és missatge.
1: Sempre diuen, no? La música calma les fieres.
0: Sí, bueno, alguna no, no les calma. I algunes cançons no calmen les
1: fieres. Ja, també és veritat. Però
0: estimulen.
1: Bueno.
0: Però les cançons, moltes d'elles, segurament la majoria, tenen un missatge, el que sigui. I aquest en té un de molt profund, que a més té un missatge pacifista, que ens ha portat avui aquí el Pitu, que és interessantíssim. Què passaria si els globus vermells que avui porta en Pitu així com un nen petit... Mira, hi ha una escena de Mary Poppins Returns, del Regreso de Mary Poppins, que és de l'any 2019, crec que la pel·lícula, que Angela Lansbury, abans de morir, fa una escena allà que dona globus. I ella diu, si tu ets un nen, el globus seguirà surant a l'aire i t'aixecarà i et portarà on tu vulguis. Però si no ets un nen, el globus caurà a terra.
1: Sí, totalment.
0: Per tant, fem que els globus s'aixequin.
1: Sempre.
0: Pitu, que vagi bé, fins la setmana que
1: ve. Gràcies. Adéu.
2: En bones mans, amb Robert Calvo.
0: Avui estem parlant de la música, aquí, a En bones mans. Perquè és el Dia Europeu de la Música. I parlem dels poders, o del poder terapèutic, d'aquest art. Que és així de meravellós.

0: Això ho canta una artista. Diran, qui és aquesta artista? Es diu Isabel Garcés. Isabel, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, encantat que estiguis aquí. La Isabel, fa un parell d'anys, va enviar una nadala a la ràdio per participar al concurs de nadales d'Onda Cero Catalunya i de cop i volta va guanyar aquell concurs de nadales. I des de llavors jo no li he volgut perdre la pista, perquè una veu com aquesta no s'ha de deixar perdre. I si fèiem un programa de salut dedicat a la música, vaig pensar, doncs mira, seria magnífic tenir una cantant al programa. A més, és una cantant que no sigui d'aquestes que fa grans concerts al Palau Sant Jordi de 20.000 persones, que els podria fer, sinó que faci una cosa més petita, però més nutritiva, jo crec. Isabel, la pregunta és... ras i curt, què és per tu la música?
1: Per mi és vida. Per mi és una és quan estàs trist, cantes i la tristor se'n va.
0: És així. Sí, sí, sí, sí. És absolutament com diu la Isabel. A més, la tristor se'n va i se'n van moltes altres coses. Perquè aquí estem parlant avui del poder terapèutic de la música, que serveix per la part psicològica, però també serveix per la part física. I aquí és on entra la història de la Isabel, que mereix ser explicada. La podem explicar una miqueta, Isabel? Perquè ella tenia una afectació de respiratòria, no? I diguéssim que a partir d'un fet que va decidir fer, una passa que va decidir fer a la seva vida, doncs allò li va canviar. La Isabel em va explicar que tenia pneumònies reiteratives, no? Repetitives a la seva vida.
1: Jo feia pneumònies atípiques, però al fi i al cap eren pneumonies que em requerien que prengués antibiòtic, requerien que em quedés a casa, i així es vaig estar uns quants anys. Les pneumonies són una cosa molt sèria,
0: sí, sí, sí.
1: Que deixa cicatrius als pulmons i que, bueno, amb el temps cicatrius que et poden passar factura a mesura que vas fent anys. Jo vaig decidir en un moment donat fer classes de cant. Perquè em vaig adonar de que per mi, jo he arribat a la conclusió amb els anys de que cantar és com donar el pit a un nen. És una cosa natural. És una cosa natural, però no és trivial. Vol dir que t'ho han d'ensenyar, tothom cantem a la dutxa, cantem a qualsevol moment i ocasió, però cantar bé és una altra cosa.
0: Sí.
1: I llavors vaig començar a fer classes de cant. Uh-huh. Aquestes classes de cant el que tenen és que un bon professor com tinc jo...
0: Home, professor i guitarrista, perquè avui que parlem de la música té moltes expressions, té la del cant, però té la de...

0: la dels instruments, de tocar un instrument, com és aquest que estàvem escoltant de fons, aquesta guitarra, que és la del professor de l'Isabel, que es diu com?
1: Sí, es diu Agustí Albrieu.
0: Agustí Albrieu. I el poden buscar vostès a les xarxes socials, que jo ja l'he buscat fa un temps, i és un guitarrista, aquest Mors, que tinc unes ganes d'un dia anar a cantar amb l'Isabel i l'Agustí, encara que sigui una estoneta.
1: Això ho tenim pendent, s'ha de fer sigui com sigui, eh?
0: Fixin-se, la història que acabem d'explicar a la ràdio. Gràcies, en part, jo voldria dir que en tot, però com que això no, jo no tinc la demostració científica, però crec que és bastant evident, el fet que l'Isabel decideix fer classes de cant, la qual cosa implica que tingui uns exercicis de respiració nous que no havia incorporat a la seva vida, que aprengui a respirar, que és molt important respirar, no allò que fa vostè ara mecànicament, que el manté en vida. Això no. Respirar és respirar conscientment i prendre l'aire i deixar-lo anar conscientment. La Isabel això ho sap fer perquè, si no, no cantaria com canta en aquest...

0: vida. Ai, que maco que és això. Isabel, és magnífic el que t'ha passat. És una gran notícia. I vol dir que la música té poders curatius, terapèutics, en molts sentits, en la ment i en el cos.
1: Sí, sí. Sí, sí, ha sigut així, eh? Jo vaig començar a fer tot d'exercicis de vocalització, i aquests exercicis de respiració, de tècnica vocal, el que m'han ajudat és eixamplar el que és la respiració. I tot això, el que ha redundat és que en els darrers 4 anys jo no he tornat a tenir ninguna pneumonia.
2: Te devuelvo la promesa de adorarme.
0: Ai, a sobre un bolerazo com aquest que canta moltes coses, eh, Isabel? Des de Nadales a boleros. Mai aquí, en aquesta emissora, sobretot els que estàvem en aquell moment vivint aquell concurs de Nadales, no se'ns oblidarà allò de Nadal ha arribat a la ciutat. En fi, esperem que un dia l'Isabel pugui estar fent un concert en una sala important i considerable perquè la gent l'escolti, la ciutadania l'escolti i els hi pugui regalar el seu talent, que a més de tècnica té talent. Isabel, gràcies per estar avui aquest matí amb nosaltres, per posar una mica de música més aquest matí, i felicitats per aquesta passa que sense voler t'ha comportat una millora en la salut. Vull dir, ha estat meravellós. Visca la música.
1: I tant. Visca.
0: Adéu-siau, Isabel, que vagi bé.
1: Adéu, una abraçada.
3: En bones mans, informació i divulgació de la salut.
0: Quan arriba aquest moment del matí, rebem a l'estudi de la Bones Mans un home que és l'actor empadreït i també una mica macarra, músic a les nits, i a vegades es posa una mica castizo. Francisco Mario Toro Gutiérrez, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, Robert.
0: Dic tot això perquè avui has vingut una mica d'aquella manera. Has vingut una mica con el cuello levantado, una mica amb la camisa...
4: Les patillas bien perfiladas. Hoy me he repeinado bien, sí. Bien repeinado.
0: Sí, però no s'imaginin que vagi en Fran Toro com John Travolta fent de Danny Zuko. No, és un altre estil.
4: És un altre estil que té a veure amb el llibre que porto.
0: Ah, perquè jo li vaig dir, tu parlaràs de llibres, com cada setmana, però és que fem el dia de la música. I la música també deu estar present als llibres. I a la vegada fa
4: quadra.
0: Salut, perquè són llibres que curen.
4: Que curen, clar que sí, com la música. Avui aporto un llibre que es diu ¿Cómo perdimos Madrid? Ya me voy a poner un poco chulapo, Robert. ¿Cómo perdimos Madrid? Gabinete Caligari. Es un libro escrito por Carlos H. Vázquez.
0: Sí.
4: Publicado por Silex Ediciones, que es una editorial precisamente especializada en libros relacionados con música.
0: Ah, mira qué bien.
4: Sí, atención a Silex Ediciones. El libro ¿Cómo perdimos Madrid? Hace un repaso exhaustivo a la historia de la banda Gabinete Caligari.
5: Sombras negras en la catedral.
0: Así un poquito.
4: Gabinete Caligari nació en 1981.
0: ¿Tú ya estabas aquí? A mí me faltaba
4: yo ya estaba aquí. En la movida madrileña, mira, representaron el afterpunk más siniestro, como muestra.

0: Estàs disfrutant avui, estàs gaudint, Fran?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Fran, no sabes quanto. És fan de Gabinete Caligari i que ens està explicant aquest llibre que ha fet Carlos H. Vázquez sobre la història d'aquest grup, que van tenir imitadors, no? Va ser en aquella època, la de més auge de la banda, en la qual, fins i tot a la televisió, dos mites de l'humor els imitaven així. Fa més

0: Hombre, no podía faltar aquí al Club de sus Amores, ¿no, Fran?
1: Motivos de un sentimiento de Joaquín Sabina y amigos. Mira que, Robert, yo ya sé...
0: Es que ho he pensat, dic, ara mateix està fent una quantitat d'amics.
1: Yo ya sé la opinión que tienes respecto al fútbol, pero mira...
0: Pero mira, te voy a decir... Soy... No, espera un momento. Te voy a decir una cosa. A mí el fútbol, periodísticamente, a mí me interesa todo en la vida, todo. Futbolísticamente, a mí el Atleti y todos los demás me importan un pito. Pero, como mi padre es tan pesado como tú con el Atleti, pues lo he vivido toda la vida en mi casa y es como si fuera del Atleti. Pero, sí, no sé, em passa una cosa que és que, com que el meu pare, tota la vida, l'Atleti, que al final dic, bueno, pues em cau mig bé. Fixa't el que et dic.
1: Pues eso es menudo no, regalo me acabas de hacer, Robert,
0: porque... I el Cholo Simeone me l'escolto perquè crec que és un tio que parla bastant bé i que és bastant coherent i que em cau bé, no sé per què. I els sento una mica de, com de la
1: pues
0: família.
1: Mira,
0: una mica.
1: A veure si al final vas a ser un poco,
0: atletista,
1: també.
0: En fi, Fran, gràcies per regalar-nos la música, per regalar-nos literatura que parla de música, i celebrem sempre l'alegria de la vida, que és la que ens posen les notes, les corxeres, les semicorxeres, el pentagrama sencer...
1: I déjame que te diga una cosa para cerrar,
0: va,
1: Robert.
0: Ràpid, que no tenim temps.
1: Qué manera de soñar, qué manera d'aprender, qué manera de sufrir, qué manera de subir y bajar de las nubes. Que viva mi Atleti, Robert, que viva mi Atleti de Madrid.
0: Avui està fent amics amb Fran. Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu-siau i visca la música. Adéu.
2: Amb bones mans, la salut des de la ràdio.
0: Bé, senyores, senyors, hem d'anar acabant aquest programa de ràdio que ha servit per recordar aquell altre programa que vam fer el 21 de juny per explicar com la música ens beneficia a la nostra salut. I jo diria com la ràdio ens beneficia a la nostra salut, a la seva, que ens escolten, però sobretot a la meva, a la nostra, que la faig, que la fem. I a partir de la setmana que ve la seguirem fent, d'una manera diferent.

Perquè a partir del diumenge que ve hi ha canvis de pell en aquest programa. No pateixin, no ens traurem la pell a tires. No. Fem un petit canvi per millorar, per evolucionar. La vida és evolució. Si no evoluciones, si et quedes estancat, et mors. Doncs no, nosaltres volem estar ben vius, més vius que mai. I per això hem decidit que el millor...

0: per seguir sobrevivint i per estar frescos, poderosos i potents és la condensació. Sí, la condensació, la concentració, la síntesi. Allò que està concentrat, com el sabó concentrat, doncs amb menys quantitat es pot fer molt més, no? Nosaltres el que farem a partir de diumenge vinent, perquè a partir de diumenge vinent aquesta cita amb la salut, amb les històries de la vida, serà a partir de les 7 del matí, des de les 7 i fins les 8, fins que arribi aquí la jefa, Júlia Otero, a posar-se els comandaments. Per tant, a partir d'aquesta temporada, l'En Bones Mans segueix, no pateixin, seguirà amb els col·laboradors habituals, alguns passaran aquí a saludar una mica més o una mica menys, altres arribaran cada setmana, ja ho anirem veient. Anem fent un ball aquí que el distribuirem setmana a setmana, explicant temes importants de la salut de Catalunya, com sempre, i escoltant les veus expertes en cada matèria. Per tant, no s'ho poden perdre, perquè a més de tot això, demà ho han d'escoltar a l'inici de la nova temporada d'Onda Cero Catalunya, que succeirà a partir de les 12:20, aquí, a la ciutat amb Miriam Frank. Ella els ho explicarà tot, però demà hi haurà una sorpresa, perquè arriba un nou programa de ràdio aquesta temporada que s'incorpora als caps de setmana, que em fa molta il·lusió que... Anava a dir que m'hagi robat l'hora de 6 a 7, però no me l'ha robat ningú. No era pas meva. A mi me la van cedir, jo la vaig cedir en una altra, i així serà la vida. La vida, unos vienen y otros que se van, com deia Julio Iglesias. Bé, m'enrotllo, m'embranco. Demà escoltin l'inici de programació a partir de les 12:20 i sabran de què va la història. Perquè arriba un amic de 6 a 7 i després nosaltres de 7 a 8. Senyores, senyors, gràcies per fer possible una temporada més de ràdio, per fer possible aquest espai i per escoltar, com sempre, les històries de la vida. I pel seu efecte, passin bon diumenge i bona setmana.
1: En bones mans, amb Robert Calvo.
2: Són les 8, en Canàries, les 7.
3: En Onda Cero, los sábados y los domingos, Hello.
4: Arturo Tellez.
2: Hola, ¿qué tal les va? Tres apuntes breves de actualidad. La crisis migratoria en Ceuta, enquistada. Ataque ruso a un depósito de armas en Kiev, con resultado de cerca de 40 fallecidos. Y en Islandia, votación sobre ingresan o no en la Unión Europea. A propósito que en el ámbito internacional hay varios asuntos que requieren análisis, como la visita del director de la CIA a Moscú o el acuerdo petrolero de Trump y la Venezuela de Delcy Rodríguez. Son cuestiones que estarán en el orden mundial de esta mañana en unos momentos. Amanece en España con 13 grados en Rueda, Utiel 14, La Guardia 15, Valdepeñas 16, Cambados, Jumilla y Barbastro 17 grados, San Sadurní de Anoia 18, Bollullos del Condado 19 e Icod de los Vinos 21. Quitando las lloviznas de primera hora en Galicia y Asturias, domingo estable, con algunas nubes en la mitad norte, al norte de Canarias también, litoral sureste, pero en general, como decimos, soleado. Con las siguientes máximas previstas: Oviedo 24, Burgos 28, Valencia y Santa Cruz de Tenerife 29, Huelva y Badajoz 34, Zaragoza 35, Granada 36. El tiempo, que condiciona a muchos, por ejemplo, a los pastores.

0: tu casa frente al robo y la ocupación? Confía en Verisure. Llama al 900-272-272.
1: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
2: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
3: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
4: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
5: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
1: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
6: Mueve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 28 al 31 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Mueve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en mueve.es.
7: Mueve. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
9: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
11: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
13: Estats Units avui compensa.
12: Estats Units.
13: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
12: Ah, mira.
13: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
12: No és molt dels Estats Units, no?
13: No és dels Estats Units.
12: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
11: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
14: La platja del Trabucador és un dels paisatges més sorprenents de Catalunya.
15: Es tracta d'una estreta barra de sorra de gairebé 7 quilòmetres que separa la badia dels Alfacs del mar Mediterrani i uneix el delta de l'Ebre amb la punta de la Banya.
14: La platja d'aigües poc profundes ofereix una sensació d'amplitud enorme i és ideal per observar.

0: familias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Cristina, ya lo tenemos, acaba de llegar.
2: ¡Hombre, por fin! ¡Ahora sí!
3: La Mesa con Cristina Pardo. El miércoles a las 11 de la noche estreno en Antena 3.
4: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
5: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
6: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
7: ¿Estás pensando en hacer reformas? Aprofita la GOS sense IVA a Solglass. Instalación garantida, rápida y sense obres, de finestres amb la máxima seguretat y estalvi energètic. Ton Sirena 2, 973 26 7700 y a solglass.es.
8: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
9: La platja de la Marquesa és una cala petita i concorreguda de Deltebre.
10: Situada al cor del Parc Natural del Delta de l'Ebre, és una de les platges més extenses i verges de Catalunya. Està envoltada de dunes i paisatges que semblen infinits.
9: S'hi accedeix en cotxe per una pista que travessa el Delta. Les seves aigües són tranquil·les i poc profundes, ideals per banyar-se, passejar per la vora del mar o practicar esports aquàtics.
10: Més enllà de la platja, l'entorn convida a descobrir algun dels grans tresors del Delta, la península del Fangar, els arrossars, les llacunes i, amb una mica de sort, flamencs i altres aus.
8: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676

Onda Cero Catalunya. Els matins, tota l'actualitat amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i Carlos Alsina. Després, la ciutat, amb Míriam Franc, per entendre tot el que passa a Catalunya. A l'hora de dinar, notícies migdia, amb Gabriel Figueredo, amb tota l'actualitat del país. A la tarda, por fin, amb Jaime Cantizano, entreteniment i companyia. Al vespre, la brúixola, amb Lola Sorribas, per mirar el dia en perspectiva. I quan la pilota comença a rodar, la brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz. Tota l'actualitat esportiva i la millor tertúlia futbolera. I a les matinades, Nits de Ràdio, amb David Cervelló. I els caps de setmana, Julia en la Onda, amb Julia Otero. Lideratges, amb Ariadna Belver. Amb bones mans, amb Robert Calvo. I tota l'emoció de l'esport amb Radio Estadio, amb Edu García. El 31 d'agost, torna la informació. Tornen les històries. Torna la teva ràdio. Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.

Bé val la pena pujar al Cerro San Bernardo, amb el telefèric o caminant, per veure la ciutat envoltada de muntanyes. Però el gran viatge comença quan se surt de Salta per carretera. Cap al sud, la ruta 60...

de ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem nits de ràdio d'estiu.

0: quina meravella, el Rafael Farina, i com li dius, és que em sona el Fari, bueno, és que el Fari volia imitar-lo, el Fari.
1: Clar, sí, sí, el Fari, claro.
0: Sí, sí. Jo crec que no hi ha un fenomen igual en el món de... algú que imitava, no? Com si diguéssim, o cantava, sí, sí, per tal personatge, i ja que fes la inspiració del nom també de l'autor, doncs després...
1: A veure, tenia voz, però és que Rafael Farina...
0: Clar, clar, però és que...
1: Cándolo és una voz...
0: És espectacular, i a més és l'original, com si diguéssim, no? El Fari no deixa de ser, doncs, un homenatge, però que l'homenatge fos tan conegut anys després que tingués entitat pròpia, o sigui, que és un fenomen molt, molt curiós aquest, eh? Molt fantàstic.
1: El mini-jo.
0: El mini-jo, total, total, en tots els sentits, però vull dir que va fer la seva pròpia carrera sí, sí, seguint el seu estil musical, la manera de cantar, la veu pràcticament igual, o sigui que molt, molt curiós com tantes coses que ens porta i ens fa descobrir o redescobrir el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel. Víctor, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
1: Fins la propera.

Hi ha ficcions, hi ha sèries que et fan plorar una vegada. I hi ha sèries que et fan plorar 16 vegades. Candy Candy pertany a la segona categoria. I si algú discuteix aquest punt és perquè no ha vist La mort de l'Anthony, el tercer capítol de l'estança a Londres o la separació final de la Candy i el Terry en aquell hospital de Nova York ple de neu. Tres cops que et rebenten l'ànima en ordre ascendent. I tot això en uns dibuixos animats enmig d'una tarda de diumenge en la que els teus pares feien la migdiada o potser feien veure que la feien mentre seguien Candy Candy.

0: La història comença el 1975, a les pàgines de la revista Nakayoshi de Kodansha, la mateixa editorial que havia publicat revistes per a noies japoneses des de la dècada dels 50. Els directius de Kodansha tenien una idea clara. Volien repetir l'èxit internacional de Heidi, la sèrie de Nippon Animation que havia arrasat arreu del món, però amb un producte original creat des de zero per a la seva revista. Un manga que connectés amb noies joves i amb les seves mares alhora. Buscaven, dit d'una altra manera, un drama familiar en format de còmic japonès. I van trobar exactament el que buscaven gràcies a dues dones que van crear conjuntament una de les obres més influents de la història del manga shoujo. La guionista era Keika Nagita, que signava amb el pseudònim de Kyoko Mizuki. La il·lustradora era Yumiko Igarashi. Les dues havien nascut el 1949 i el 1950 respectivament. Eren de la mateixa generació. I la seva col·laboració va donar lloc a un personatge que no semblava dissenyat per a la pantalla, sinó per a la vida real. Candice White, una nena amb pigues, de nas respingó, nascuda i abandonada davant d'un orfenat prop del llac Michigan un 7 de maig de finals del segle XIX, un personatge que, com va explicar la pròpia Nagita en alguna entrevista, estava inspirat parcialment en la seva pròpia experiència. El seu pare havia mort quan ella tenia 12 anys i va crear la família fictícia dels Andrew, la família benestant que acull la Candy, per omplir aquella absència. El que escrivia no era exactament autobiogràfic, però tampoc no era del tot ficció.
1: Nuestra historia da comienzo en el corazón de una región montañosa al sur del lago Michigan. En ella se encuentra un viejo y destartalado caserón utilizado como orfanato. Su nombre, el Hogar de Pony. Los niños que viven en él no tienen padre ni madre, tan solo a dos buenas mujeres que cuidan de ellos. La señora Pony y la hermana María.
0: La sèrie de manga va guanyar el premi Kodansha al millor manga shoujo del 1977. Mentrestant, Toei Animation ja havia posat

Posat en marxa la producció de l'adaptació animada, que va estrenar-se el 1 d'octubre del 76 per TV Ashasi, el divendres a les 7 del vespre. 115 episodis produïts entre l'any 76 i el 76.

0: una caiguda d'un cavall. Una substitució que a la pràctica va resultar igualment devastadora per als espectadors de tot el món. Però és que és un exemple perfecte de com les decisions editorials es prenen de vegades amb una ingenuïtat encantadora. La sèrie es va distribuir internacionalment durant els anys 80 i va tenir una recepció descomunal en països molt diversos. A França va arribar al 1980 i va ser un èxit tan gran que la televisió francesa va censurar el capítol de la mort de l'Anthony perquè considerava que podia traumatitzar els infants. La solució va ser senzilla i una mica surrealista. Van afegir un text explicant que l'Anthony havia mort sobtadament d'una malaltia fulminant. Res de cavalls. Tot net i resolt en una frase. Els infants francesos es van estalviar el trauma de la caiguda, però van haver de processar la mort per malaltia misteriosa d'un personatge de 12 anys, que no és exactament una alternativa tranquil·litzadora. A Itàlia, on la sèrie va arribar també el 1980, la recepció va ser tan massiva que van arribar a editar col·leccions de novel·les juvenils basades en el personatge. I en l'edició italiana van canviar el final per donar-li una resolució romàntica amb el Terry, que l'original no en tenia. Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions sobre el respecte italià per les obres alienes.
1: A vosotros dos no hay quien os entienda. Tomás se irá dentro de muy poco y estoy segura de que los dos os echaréis de menos cuando no esté.
2: ¿Qué va? Pienso alegrarme cuando se vaya.
3: Yo me alegraré de quitármela de encima.
2: ¿Ha oído eso, hermana María?
4: Oye, Candy, ¿cómo crees que puede ser el nuevo padre de Tomás?
5: Yo creo que debe ser muy estúpido.
4: Tiene que serlo para querer a alguien tan tonto como Tomás.
5: ¡Candy! ¿Pero cómo puedes decir esas cosas?
4: ¿Por qué no?
5: Me parece que deberías alegrarte de su suerte.
0: A Espanya, Candy Candy va arribar el 28 d'octubre del 1984 a través de la 2 de Televisió Espanyola en horari de diumenge a la tarda. El doblatge al castellà es va fer a Barcelona als estudis Parlo Films, dirigit per Antonio Lara. Però aquí ve una de les coses més iròniques de la sèrie. I és que a Espanya hi va haver un problema. Televisió Espanyola no va doblar la sèrie sencera. De 115 episodis, només es van doblar i emetre 52. El motiu exacte continua sent objecte de debat. I a qui atribueix la decisió? A l'afebliment del mercat del còmic, ja que l'editorial Bruguera, que publicava el manga en castellà, havia entrat en fallida el 1986. Sense el suport del còmic als quioscos, la sèrie es va quedar a la meitat. Qui volia saber com acabava havia de buscar versions en l'espanyol d'Argentina, que és on es va fer l'altra part del doblatge per a Llatinoamèrica. S'havia fet el 78 als estudis Tecnofilm de Buenos Aires. I si no, conformar-se amb les cadenes autonòmiques, perquè, per exemple, el que sí que vam tenir va ser a TV3 la sèrie doblada al català. Una de les poques vegades que els espectadors de les cadenes autonòmiques van tenir millor sort que els de la pública nacional. I ara arriba la part que fa que la història de Candy Candy sigui no solament una sèrie memorable, sinó un culebrot real. Però entre humans reals i no entre personatges animats, eh? La disputa legal entre Kyoko Mizuki i Yumiko Igarashi és un drama en diversos actes que hauria merescut ser una sèrie en si mateixa. Tot va començar als anys 90, quan Mizuki va descobrir que Igarashi estava comercialitzant productes de merchandatge de Candy Candy, calendaris, figures, roba, sense informar-la ni repartir els beneficis. El raonament d'Igarashi era tan senzill com discutible. Ella era l'autora dels dibuixos, ella havia creat la imatge del personatge i, per tant, era lliure de comercialitzar-la sense demanar permís a ningú. Mizuki, l'autora de la història, no hi estava d'acord i el 1998 va interposar una demanda.
6: ¡Qué sorpresa! ¿Cómo es que estás aquí, Candy?
7: Vamos, contesta. Mira, Candy, me gustaría saber qué estás haciendo en el granero.
6: Yo diría que oculta algo.
2: ¿Pero qué voy a ocultar?
6: Así que estabas sola, ¿eh?
2: Pues sí.
6: ¿No escondes nada? ¿Eh? ¿Y esto qué?
2: Pues verás.
7: Candy, no puedo creer que has sido capaz de robar este pan para comértelo aquí.
2: No, no era para mí. Entonces, ¿quién lo ha mordisqueado?
0: En aquells anys, el 98, la sèrie representava aproximadament 45 milions de dòlars anuals en drets. No era una discussió menor. El conflicte legal va durar anys i va tenir un efecte immediat i dolorós per als fans de tot el món. Des del 1998, l'emissió de la sèrie queda pràcticament prohibida internacionalment. cap reedició en DVD oficial, cap nova distribució. La prohibició era global, però...

0: amb un efecte peculiar a Llatinoamèrica, on l'absència de representants legals en molts països va permetre que la sèrie continués emetent-se en diverses cadenes, venent-se en DVD pirata i circulant per internet sense que ningú hi pogués fer res. El 2001, el Tribunal Suprem del Japó va confirmar la sentència dels tribunals inferiors. Mizuki tenia els drets sobre la història i Igarashi no podia comercialitzar imatges del personatge sense la seva autorització. El 2002, un tribunal va establir que qualsevol explotació comercial requeria l'acord entre ambdues autores. Una situació de bloqueig mutu que a la pràctica significava que no podia fer res. El 2007, Igarashi ho va tornar a intentar sota un altre nom, Lady Lady, amb personatges que tenien una semblança desconcertada amb la Candy, l'Anthony i el Terry. Toei Animation va intervenir immediatament. I és que el drama continuava. Mizuki, per la seva banda, va trobar una sortida creativa. Si no podia publicar res amb les il·lustracions d'Igarashi, podia publicar la història sense il·lustradors. El 2010, amb el seu nom real, Keiko Nagita, va publicar Candy Candy Història Final, una novel·la que explorava la vida adulta de la Candy i que oferia pistes sobre el veritable amor de la seva vida. La pregunta que havia dividit els fans durant dècades: era el Terry o era l'Albert? Tenia finalment una resposta implícita que els albertistes van celebrar i els terristes van impugnar amb la mateixa energia amb la qual Candy havia plorat durant 115 episodis.
1: Déjelo, no es necesario. Iré a su habitación. Terry. Quiero hablar contigo. Por favor, siéntate. He recibido una carta de Eleanor, tu madre. Dice que desea vivir contigo, hijo. No sabía que todavía te vieras con esa mujer.
2: Como has dicho, esa mujer es mi madre. Y hubo una época en que tú la amaste.
1: ¡Eso se acabó! No olvides que perteneces a la familia Granchester. Debes ir con cuidado para no comprometer el buen nombre de la familia.
2: Tú te divorciaste de Eleanor Baker porque no querías comprometer el buen nombre de la familia.
1: ¡Cállate! No debes volver a ver más a Eleanor. Te aseguro que si lo haces, te desheredaré. Estás advertido.
3: Ella es más sincera que él. Mi amor es distinto al suyo. ¿Qué le pasará a mí? ¿Qué le pasará si solo me preocupo del nombre de los Granchester? No, no puedo abandonarla. La quiero porque es mi madre.
0: I l'arribada d'internet va fer el que sempre fa internet amb les coses prohibides. Les va multiplicar. Els fans van digitalitzar episodis, van crear pàgines de memòria, van organitzar col·leccions de màrqueting de l'època. La sèrie, que legalment no existia, va continuar vivint en l'imaginari col·lectiu de generacions senceres com si mai no hagués mort. I el debat sobre qui havia d'acabar amb qui continuava viu, acalorat i sense resolució definitiva, que és exactament el tipus de final que la pròpia Candy hauria trobat injust i que el Terry hauria acceptat amb un somriure de resignació aristocràtica. Perquè la Candy Candy no és només una sèrie d'animació, és literalment un culebrot, amb dibuixos animats i plets judicials inclosos.
4: Del que Onda Cero Catalunya.
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I disposats a donar-ho tot, a suar la samarreta, encara que no s'esforcessin no farien igual, tenim aquí els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell, vamos!
1: Cada... Això de suar és un mal invent.
0: Sí, és un mal invent això de suar.
2: Amb il·lusió.
0: Amb il·lusió. Què deia això de... Amb il·lusió, tu, escolta, el Mas, Ho deia el Mas, Exacte, amb il·lusió, tu, escolta.
2: El Fuentamarist, que era il·lusionista.
0: Era il·lusionista, s'il·lusionava molt el Fuentamarist, bé, clar. El